Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Entiendo la razón.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional en gestoria d'assegurances. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Professional de cuina. Personal tècnic esportiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Tot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Venen canvis?
2: Sí, aviam si hi ha sort. Serà una loteria. Són aquells estorruixats d'estiu, hi ha una mica entrada d'aire fred, avui de fet hi ha més núvols avui. Ahir van descarregar cap a l'oest i van sobretot cap a la banda d'Osca i van enfregar el gas cap a l'Alt Llevant. I aquí ens ha arribat de les restes de les nuvolades, el cel una mica ennuvolat a la banda nord, i aquí són les restes d'aquestes tempestes que hi van haver-hi. El que tenim avui, i degut que també hem tingut més núvols, s'ha mantingut doncs, la nit, bueno, nit tropical pràcticament arreu. A dir que ha estat la primera, la mínima ha estat de 20,6, o sigui, a partir de 20 són nits tropicals, a Matlleu, per exemple, 21,6, el que és a Centelles, 21,2, a Gleba, 21,1, 21 també a Sant Pere de Torelló, a Roda de Ter, amb 20,9, el que és a Tardell, amb 20,7, o sigui, pràcticament nits tropicals arreu. I les més fresquetes, doncs, ens hem d'anar, per exemple, a Camprodon, al Ripollès, amb 15,6, o Rupit, amb 15,9, que serien les més baixes que hem tingut. També el que és a Baix i Pujons, a Sodoní de Sursmons, amb 16,3, que serien les més fresquetes. Mm. En fi, temperatures altes, les màximes d'ahir van tornar a fregar els 37 graus, 36,7, per exemple, a Vic, i avui pràcticament doncs, pocs canvis hi haurà. Sí que tindrem més possibilitats de que hagin nuvolades o a partir del migdia, el que és el Pirineu, Prepirineu, i s'escapi algun ruixat, és fàcil que sí, però són aquells ruixats doncs, irregulars i que cauen en un cantó i al costat doncs, no fa res. Les màximes avui una mica més baixes ens quedarien cap als 34 graus. No tenim massa la diferència.
1: Uh-huh. I venen canvis, però, els propers dies?
2: No massa. Ruixats de tarda podem tenir. Dimarts podria ser encara n'hi hagués algun. Les temperatures s'enfilen un grau del que és demà, o sigui, es mantindran durant tota la setmana entre els 34 i els 36 graus. La tendència és a pujar més, sobretot el que és el cap de setmana. El dimecres hi ha també possibilitats d'algun ruixat de tarda, però són ruixats irregulars. O sigui, entre avui dilluns i dimecres seria el més fàcil de que pugui caure algun ruixat. El dimarts no tant, però també, o sigui, aquests tres dies hi ha possibilitats d'algun ruixat. Pel que fa a temperatures, no hi ha massa canvis, eh? Baixen un grau o dos, però es mantenen cap als 34.
1: Doncs ens quedem això. Per Sant Pere sempre acaba algun ruixat.
2: Ah, sí? Doncs avui hi ha possibilitats de que sí, que hi pugui ser. I aviam si hi ha sort i ens fa una bona regada, sense fer mal.
1: Manel Tot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional en gestoria d'assegurances. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Professional de cuina. Personal tècnic esportiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: al meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per a la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, som Gerard.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: En cap d'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Al teteo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: prometo corearte la canción.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: aire. A fer dolent tot una edat.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Al cap d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts. Si sé jove pogués, m'arriscaria més.

0: La revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remput

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
3: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre GREC de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
0: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní, entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat, és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
9: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
12: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
13: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
14: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
12: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
15: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
16: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
15: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
18: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
17: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor-Rey.
19: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
20: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
19: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
0: Són 3:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
21: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
22: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
23: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
22: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell-Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: Notícies en xarxa.
0: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
24: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
25: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variació
2: variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
24: D'altra banda, el trobar més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades el 2015.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
5: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
0: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
6: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
7: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
6: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
8: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
8: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
9: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i ha anat caient el mateix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

matinada li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El meu poble té una plaça de records. Fan els encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

encara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria. Volia moure els peus i no podia. Què és el que estava passant? Qui collons era aquest?

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: prometo corearte la canción.
1: Ara som gegants.
2: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Astrid, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posar en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: 3w.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Les pensions són una de les grans conquestes de l'estat del benestar, han permès reduir la pobresa entre la gent gran i també garanteixen uns ingressos dignes després d'una vida treballant i cotització. El gran dilema que es planteja és com serem capaços de sostenir aquest model en una societat que cada vegada té menys persones treballant en proporció a les que ja han deixat el mercat laboral. Les projeccions demogràfiques són clares. La població activa continuarà disminuint en termes relatius, mentre que augmentarà el pes dels majors de 65 anys. Això significa que cada treballador haurà de sostenir una part més gran de la despesa col·lectiva, pensions, però també sanitat, educació o dependència. És un fenomen que afecta a Catalunya, Espanya i bona part d'Europa i que difícilment es podrà revertir només amb mesures com les que s'estan discutint en aquests moments sobre l'edat de jubilació, que es va allargant cada cop més, o també les cotitzacions. Per això és especialment rellevant la reflexió que fa Sandra Álamo, coordinadora de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona, en la informació que publiquem avui a l'edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès. El futur no passa només per tenir més treballadors, sinó també, sobretot, per generar més valor. La tecnologia, la digitalització i la innovació poden permetre produir més riquesa amb una població activa proporcionalment menor com la que apunten totes les projeccions. Però això exigeix un canvi de model productiu, també més inversió en coneixement, una millor formació dels treballadors i empreses capaces de competir no pels baixos salaris, sinó pel valor afegit als seus productes i serveis. Si volem preservar un sistema públic de pensions sòlid, cal que avui mateix a construir l'economia que l'haurà de finançar en els propers anys. És dilluns 29 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que sí, també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, farem un repàs i comentarem quines han estat i també quines són les sèries que més ens han marcat al llarg dels nostres estius a casa nostra. Poc després, a les 10, farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 repassarem el que s'hi cou a les xarxes, ho farem amb l'Andreu Jiménez, i a continuació l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà Ruth Soler i Carme Jiménez sobre la Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries. I avui tancarem el Territori 17 des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu, que parlarà amb la Laura Romagosa, directora del Templàrium. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Llet Pasqual va presentar divendres un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar tota la plantilla de la fàbrica de Gurb, en total 86 persones, i també preveu tancar la planta el 31 de juliol, quan passarà a mans de Casa Tarradellas, qui farà la producció de mozzarella. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: La notícia que Llet Pasqual presentarà un ERO per acomiadar els 86 treballadors de la fàbrica de Gurb no ha sorprès a la plantilla, que fa setmanes que es mobilitza i que poc o molt s'ho esperava. Divendres al migdia es van tornar a concentrar davant la planta mentre es feia la primera reunió entre el comitè i l'empresa per aquest ERO. No entenen el plantejament de Pasqual, així ho explica l'advocat col·lectiu Ronda i de la plantilla de Pasqual, Quim Espanyol.
3: Acomiadar treballadors sense cap motiu no té cap sentit. I que tancar la millor planta, la millor i major planta de la indústria lletera que hi ha a Catalunya, requereix d'una justificació més enllà de la mera conveniència d'un empresari que vol guanyar diners. El que ens han d'explicar aquí no és quants dies per any estan disposats a oferir per poder fer el tancament, sinó quin projecte hi ha en la indústria lletera a Catalunya. Ens trobem amb ramaders de Catalunya que produeixen llet i que se n'ha d'anar a Burgos a ser embotellada quan tenim una planta que funciona i que simplement està tancant per la mera decisió d'interès de la direcció de Pasqual.
2: Per poder negociar, fa pocs dies s'ha creat un comitè d'empresa.
3: Si l'empresa ha decidit tancar aquesta planta des de fa més d'un any hauria d'haver obert el procés de negociació, encara que no hi hagués comitè d'empresa. I per aquest motiu, el mes d'abril passat, en el marc de la proposta de tancament que ja es va fer públic, així com els acomiadaments que hi va haver, i davant la impossibilitat de poder negociar col·lectivament, els treballadors van decidir iniciar el procés electoral.
2: Tampoc veuen clar que Casa Tarradellas els incorpori la seva plantilla per la producció de mozzarella.
3: Casa Tarradellas treu públicament que té interès en muntar una planta de mozzarella i que oferirà la continuïtat dels llocs de treball a través d'un procediment legal, doncs, amb elements de peculiaritat, però el cert és que quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls...
2: Des de la...

0: l'empresa confirmen que han presentat la documentació i que ho fan després d'un procés perllongat en què han treballat per trobar solucions que evitin l'adopció d'aquesta mesura. Tot i això, Llet Pasqual manté sobre la taula les ofertes individuals dels treballadors per anar a casa Tarradellas, mantenint el salari i l'antiguitat. Demà hi haurà una segona reunió entre les dues parts. Els treballadors diuen que preveuen fer mobilitzacions els propers dies.
1: I el ple de Sant Feliu de Codines ha tornat a fer front comú per demanar l'inici de les obres de la variant de Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
2: En la sessió d'aquest passat dijous al vespre, els quatre grups de Sant Feliu han aprovat per unanimitat una moció a proposta del PSC en la qual es dona suport a l'inici de les obres de la infraestructura tal i com està previst aquest mes de setembre. El punt s'ha inclòs per urgència aquest dijous mateix després que l'entitat ecologista ADENC hagi fet públic que aquest juny ha presentat un contenciós administratiu per aturar el projecte de la nova variant. La moció, deia, en la que ha donat suport al ple a la infraestructura i rebutja qualsevol intent de paralització de la variant i insta les administracions competents a continuar la tramitació i execució sense més demores i afegeix garantint el compliment de la legalitat vigent i de les mesures ambientals establertes. Escoltem a l'alcalde Pol Cabotí.
3: He estat en contacte amb el Departament de Territori. En principi el calendari previst és el que és que l'inici d'obres comença al setembre i això no canvia. Però, com sempre, en tot procediment judicial, doncs ja ara els han demanat la informació sobre l'expedient. S'ha fet també aquest anunci per part de l'entitat, però que en cap cas això paralitza res pel departament, a no ser doncs, que el jutge decideixi aplicar mesures cautelars.
2: Tot perquè l'entitat ecologista exposa motius de danys a la natura i del que qualifiquen de manca de visió global. L'entitat afirma que el fet que els projectes de la C-59 s'hagin fet de manera fragmentada han impedit dissenyar un pla de transport conjunt que fomenta l'ús del bus i això, segons l'entitat, afegirà pressió urbanística al nord del Vallès Oriental i al Moianès. L'ADENC també considera que l'administració ha fet una interpretació parcial de la legislació per tirar endavant el projecte sense repetir alguns tràmits. El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que el calendari es manté i al setembre s'haurien d'iniciar les obres.
1: Verònica Ruiz, alcaldessa de les Masies de Voltregà des del 2021, va presentar dijous al vespre la seva renúncia al càrrec, Andreu.
0: Entomarà el tram final del mandat al capdavant del consistori Gil Codina, d'Ara Pacte Local, tal com tots dos grups havien acordat en virtut del pacte de govern. D'aquesta manera se segueix el full de ruta previst després de les eleccions municipals del 2023. Amb dues formacions continuaran governant plegades fins al maig del 2027. En les darreres eleccions, el PSC va obtenir 5 dels 11 regidors. Junts va ser la segona força amb 4, mentre que Codina i Som Voltregà van obtenir un representant.
1: I el primer tram de les obres de la variant de Sant Miquel de Balenyà ja està a punt d'acabar, però a l'altra cara de la moneda s'hi troben un grup de veïns del municipi que reclamen més mesures per pal·liar l'impacte paisatgístic, Andreu.
0: Dilluns, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, visitava els treballs de la nova variant de Sant Miquel de Balenyà. Unes obres llargament reivindicades que permetran alliberar el trànsit del nucli urbà davant del problema evident que tenia el poble, però que un grup de veïns considera que per si sola la variant no solucionarà el problema. Un d'ells és en David Altimir.
4: Per una banda, volem aclarir que no és que estiguem en contra d'haver provat de resoldre aquest problema que tenia el poble, que és evident que tenia un problema vinculat al pont antic.
0: Insisteixen que la variant depèn d'una altra obra, que encara no s'ha iniciat i que es tracta d'un nou pas a nivell per l'empresa d'embotits Monells. Sense aquest pas, els camions continuaran circulant pel carrer Bisbe Perelló i el camí ral. D'altra banda, lamenten que les mesures compensatòries són desproporcionades.
4: Quan hem fet aquesta iniciativa de recollida de signatures, per fer aquesta mica de toc d'alerta, per dir, a veure, atenció, quin és l'impacte que té aquesta obra en el paisatge del nostre poble, doncs ens hem adonat que la gent també ens diuen, però com pot ser que hi hagi mesures compensatòries que estan a l'altra banda del poble i no es concentren aquí, que és on, en canvi, hi ha una afectació més real.
0: Per tot plegat, han recollit en una setmana més de 200 firmes on reclamen suavitzar el seu impacte paisatgístic.
4: També ens sap greu que aquesta obra no hagi previst, diguem-ne, aquesta dimensió més humana també, diguem-ne, de l'ús del territori, perquè aquí, diguem-ne, aquest eix que hi haurà des d'aquesta rotonda que veiem aquí darrere fins al nou enllaç amb la carretera de Ceba, que és un pas natural de passeig del veïnat cap a aquesta zona d'aquí, doncs quedarà del tot tallat. I ens sap greu que no hi s'hagin previst més llocs de trànsit transversal o de trànsit, diguem-ne, en paral·lel amb aquesta infraestructura per persones o per bicicletes.
0: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 i ha comptat amb una inversió de 2,3 milions d'euros. La nova carretera s'espera que sigui una realitat l'estiu de l'any que ve.
1: i el govern de la Generalitat ha donat a conèixer els detalls del dispositiu de trànsit i seguretat per les etapes de la Grand Départ del Tour de França. Dilluns, dia 6, la mobilitat es veurà afectada a la C59, Laia de Déu.
2: El matí de dilluns 6 de juliol el trànsit per carretera es veurà afectat des de mig matí fins al pas de la cursa. L'etapa està prevista que comenci a Granollers a les 12 del migdia i es calcula que a partir de les 10 la C59 quedarà tallada. Depenent de la velocitat del pilot, els ciclistes arribaran a la nostra zona per Caldes cap a 1:15 i pocs minuts després travessaran Sant Feliu de Codines. Deixaran la C59 per la carretera de Centelles passant per Sant Quirze de Safaja, just a tocar de la zona on aquest passat dia de Sant Joan es va donar l'incendi forestal. Tot plegat en un dels esdeveniments esportius de l'any, on el conseller d'Esports, Bernie Álvarez, destacava que tindrà un retorn al país de 100 milions d'euros.
5: Evidentment, el retorn econòmic és important. El retorn econòmic és una forma part d'una de les potes per les quals portem esdeveniments esportius a Catalunya. El Tour té un cost, una part de cànon que s'ha de pagar, com tots els esdeveniments esportius, i costos associats, però l'impacte econòmic que esperem, tenint en compte que les edicions anteriors, com havien sigut per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100-110 milions d'euros, nosaltres estem convençudíssims de que aquesta cifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
2: El conseller ha explicat que el cost per acollir aquestes tres etapes del Tour és de 6 milions d'euros, xifra que cal sumar-hi les despeses de mobilitat i els dispositius de seguretat. Tot i així, el conseller en destacava els punts a favor.
5: És la importància des del Departament d'Esports que té el fet de que Barcelona i Catalunya siguin país d'acollida amb un esdeveniment d'aquest nivell, no? Un esdeveniment de primeríssim nivell a nivell esportiu, segurament comparable només amb 3 o 4 esdeveniments que puguin arribar a passar al territori. Un esdeveniment en què passa durant 3 dies, mai havien tingut 3 dies al Gran de Parc aquí a Catalunya, havien tingut etapes concretes, hem tingut també moments de la Volta Ciclista d'Espanya i la Volta a Catalunya, en què hi havia, evidentment, una afluència a nivell esportiu de bicicleta gran, però res és comparable segurament amb el Gran de Parc del Tour de França.
2: El Tour començarà dissabte 4 de juliol a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. Continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona abans d'arribar dilluns dia 6 a Granollers en una etapa de muntanya que acabarà ja als Angles a la Catalunya Nord.
1: I Sant Julià de Vilatorta es va convertir dijous en el punt de trobada de jugadors osonencs de primera divisió de futbol amb la primera trobada de cara a Barrac Andreu.
0: L'associació Vilatorta Blaugrana va omplir dijous el Saló Catalunya amb la primera edició de cara a Barraca, a una taula rodona que va reunir alguns dels principals noms d'Osona que militen a la màxima categoria del futbol estatal. El president de l'associació, Josep Company, en parla.
6: I a través de contactes vam trobar aquí en la comarca d'Osona gent de primera línia de futbol doncs que se'ns hi van posar molt bé perquè poguessin fer aquest acte. Una taula que pot donar molt de sí i que la gent no podem gaudir. I és la primera edició de cara a Barraca i la intenció és fer més coses en els propers anys.
0: La trobada va comptar amb el vilatortí Ferran Jutglà, jugador del Celta, i del porter biguetà del Villarreal, Arnau Tenas, que van repassar les seves trajectòries des dels seus inicis.
7: Jo estic content de que ens ajuntem la gent futbolera que li agrada el futbol i poder tenir una tertúlia i parlar de la meva experiència, les nostres experiències, i jo crec que serà un debat interessant i jo espero que pugui ajudar molta gent i que sigui divertit.
8: Els orígens mai s'han de perdre. Jo sóc, estic molt orgullós de ser biguetà i si puc aspirar a que la gent pugui tenir un referent de Vic o de la comarca o de qui sigui, pues jo encantat intentaré explicar el camí fins on he arribat.
0: També va assistir-hi Jaume Torres, el segon entrenador de l'Almeria, que es va quedar a les portes del retorn a primera divisió.
9: Agrair als organitzadors la presència de poder una bona representativitat del futbol osonenc. El futbol, per mi, el més bonic és on estan ells, que és poder-lo jugar. Llavors, tot el que som a l'entorn, doncs el que fem és intentar posar mitjans perquè ells es puguin desenvolupar el millor possible, no?
0: La xerrada, conduïda pel periodista del 9-9 Martí Oliver, es va completar amb el també vilatortí Joel Arumí, jugador de l'Olot, i amb Marc Tenas, que va parlar de com va gestionar la seva lesió.
10: Per mi és un orgull poder estar aquí al poble, poder estar present en aquest acte, xerrar una mica sobre la nostra trajectòria, com hem pogut arribar fins on hem arribat. Tant l'Arnau com jo, quan ens van dir que vinguéssim aquí, doncs no hem dubtat un segon, i de veritat que intentaré explicar el meu, l'Arnau el seu, també el que hem, o la sort que hem tingut de poder viure coses junts, i sí que poder, per la meva part, pel tema del genoll, poder explicar una mica el que em va costar a nivell mental i a nivell físic.
0: Es van convertir reflexions sobre l'actualitat esportiva, la realitat del món del futbol o la pressió que poden sentir per ser jugadors de primera línia. Una trobada que posa sobre la taula el potencial futbolístic que hi ha a la comarca d'Osona.
1: L'Helena del concurs musical de cantautors i cantautores catalans organitzat per Ràdio Televisió de Cardedeu va atorgar primer lloc a Pau Culleré amb la cançó Pots venir, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
11: Doncs sí, així és, Ona, i és que va ser molta l'emoció que va acompanyar tota la nit al llarg de les 10 actuacions en directe al plató d'aquesta casa, on finalment, com bé has dit, el cantant de Balaguer, Pau Culleré, va guanyar la primera edició de l'Helenada, el nou concurs musical que ha impulsat Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de la xarxa. A premi, a més d'un xec de 5.000 euros, li permetrà gaudir d'una residència artística al centre de creació Can Bonamic de Sant Esteve de Palautordera i d'una actuació programada pel Festival Tastautors 2027. Escoltem a Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Crec que hem de fer una valoració molt, molt positiva, però no només del que ha estat la nit de l'Helenada en si, aquesta gala final, que evidentment sempre doncs, és una cosa que funciona molt doncs, a nivell de seguiment i de difusió, però per mi el que és molt més important realment, més enllà d'aquesta nit de dissabte, és tot el recorregut en si, no? Pensant que hem donat a conèixer 40 projectes musicals diferents de persones que estan d'alguna manera intentant fer-se un espai dins de la indústria musical, que és una cosa complicadíssima de fer, i que nosaltres haguem pogut servir d'altaveu a 40 projectes nous, 40 artistes, i no només posant la seva cançó i donant-la a conèixer, no? Sinó, sinó parlant amb aquestes persones, donant a conèixer què fan, què els motiva, quin és el seu projecte.
11: A la gala final van participar-hi un total de 10 propostes, 10 artistes que van arribar a la gala final després de que en aquesta edició es presentessin fins a 120 propostes i entre aquestes se n'escollissin 40 de preseleccionades. De fet, els finalistes van ser Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Eitana i Maya Martínez.
12: La nit de l'Helenada al final doncs, és la cirereta del pastís, no? Que és quan ja tens 10 persones seleccionades, tant per un jurat professional com per l'audiència, que poden fer un directe i un directe televisiu. De fet, una de les coses que més ens han destacat totes les persones que han arribat a la final és que segurament eren persones molt acostumades a tocar doncs, en espais doncs, petits, amb cert públic, però tot en directe, i que el món de la tele doncs, no deixa de ser un espai que els hi comporta també tota una sèrie d'elements nous, no? Tant a nivell escènic com tècnic. I poder acompanyar-los també amb aquest procés doncs, per nosaltres és molt maco, és molt important.
11: Un cop acabades les 10 actuacions en directe, es va obrir la primera ronda de votacions del públic, que va escollir 5 propostes. Eitana, Pau Culleré, Marcòlica, Paula Milara i Maya Martínez. Tot seguit es van posar els comptadors a zero i es van tornar a obrir les votacions perquè el públic pogués escollir el guanyador entre els 5 finalistes definitius. Així doncs, a la segona ronda de votacions, el públic va donar el 5è i 4è lloc a Eitana i Maya Martínez, el 3è a Paula Milara, el 2è a Marcòlica i, com a guanyador final del concurs i en primer lloc, Pau Culleré.
12: Més enllà de qui guanya o qui no guanya, acaba amb una celebració global que és aquesta festa posterior també, no? I per mi és quasi com una festa de la música, més enllà d'una final de concurs. Així que molt feliç per les persones que també van poder arribar aquesta nit, però també molt feliç per les 40 persones que van passar i que si els hi hem ajudat una miqueta a donar a conèixer la seva música i el que volen fer, i doncs mira, amb això la veritat crec que ja ens podem donar més que per satisfets.
11: Com ha dit Maria López, la final de l'Helenada va ser un esforç de més de 60 voluntaris que es van ajuntar per poder crear aquest concurs musical, que va reivindicar tant la música en català com la importància d'impulsar la música emergent des de les televisions. Per això, la nit de l'Helenada es va retransmetre per les 35 televisions locals catalanes i per la xarxa Més, on es pot recuperar a la mateixa plataforma.
1: I Setcases obre el nou centre d'acollida de visitants finançat pel Pla de Sostenibilitat Turística. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
13: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a Setcases. En total, el Pla NES, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada a sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
14: Un centre que doncs, compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a Setcases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
13: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de Setcases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
15: És un espai cedit per l'Ajuntament de Setcases. Aquest espai convenia fer-ho, convenia tenir aquest punt d'informació, però com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
13: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu, obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.
1: I Jordi Cortacans és homenatjat per la seva trajectòria com a delegat de Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses, Isaac.
13: El Sant Joaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny, Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
16: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar. I entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent, sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger i la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
13: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al Banc de Sang que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.
1: I amb aquesta notícia acabem el repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
17: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia i bon dilluns.
18: Molt bon dia, què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps. Situació molt estancada. Situació de ple estiu, de calor, en definitiva, una situació molt, no sé com dir-ho, que no ens agrada, que no ens agrada a les persones que ens agrada el temps, perquè és que no hi ha gaire moment meteorològic, no hi ha tempestes d'estiu, no hi ha variabilitat meteorològica, en definitiva, una situació bastant estancada. I calor, calor. Les temperatures mínimes són altes, no fa gens de fresca. Durant el dia es superen els 30 graus. No sé, un ple estiu, des d'allà fa molts dies. I la situació que no vol canviar, no hi ha símptomes de canvi per enlloc durant els pròxims dies, ni de bon tros, sinó que s'anirà consolidant aquest anticicló, aquesta calor, i les poques tempestes de tarda també s'aniran consolidant. Però bé, anem pel dia d'avui, que com deia, les temperatures mínimes no han baixat gaire, són molt suaus, fa unes nits de mal dormir, i avui a la tarda poden créixer algunes nuvolades, sobretot cap a Ripollès, amb algunes tempestes, i a la resta també algunes nuvolades, però poca cosa, cap situació de tempestes més generals, ni de bon tros. Temperatures màximes al voltant dels 30 graus, moltes al voltant dels 30 graus, sol, i pocs canvis més. Només comentar que pot entrar una mica de tramuntana, entrarà tramuntana aquests dies, amb algun cop moderat, alta muntanya, però poca cosa més. Aquesta tramuntana farà baixar la temperatura una mica a la muntanya, alta muntanya, però a la resta del territori no es notarà gaire aquesta baixada de temperatures. Això és tot. A disfrutar d'aquest inici de setmana i a disfrutar d'aquest temps que fa tant i tant estiuenc. Moltes gràcies. Adeu.
17: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres sabeu que a partir de 9:45 del matí farem un repàs i també comentarem quines han estat i també quines són les sèries que més ens han marcat al llarg dels estius a casa nostra. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i després tot seguit us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 farem un repàs del que sí que vol les xarxes amb l'Andreu Jiménez i després acabarem el programa amb l'Isaac Muntades on entrevistarà a Ruth Soler i a Carme Jiménez sobre la Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries i tancarem el Territori 17 d'avui des d'Ona Codinenca amb la Laia, on parlarà amb la Laura Romagosa, directora del Templarium. Però tot això d'aquí 3 minuts. Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
20: 24/7.
21: Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
23: I demà passat, un monovolum per viatjar.
24: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida i pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
25: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
24: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
25: Sigui on et porti el teu camí. Comença amb ALR.
26: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
27: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
28: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
29: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
28: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
29: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
28: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
29: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
30: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
31: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
32: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
31: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
19: El 9 FM. El nou so d'Osona.
1: Són 9:45 del matí i, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
0: Bon dia de nou, bona.
1: Quan ens treuen de la rutina ens col·lapsem, eh? Quan ens...
0: Una mica, sí.
1: En fi... Tot i això, som dilluns i el que no falla mai és una nova edició del 9-9. En aquest cas començarem comentant la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que com sempre i cada dilluns tenim una nova portada. Andreu, explica'ns què hi diu avui la seva portada.
0: Doncs mira, avui el titular, el que llegim és: demanen 40 anys de presó a l'home que va matar la seva parella de Prats, embarassada de 4 mesos. Aquest juliol arrenca el judici per un assassinat que va tenir lloc el maig del 2023 en un pis de Manresa. Mm-hmm.
1: I la imatge destacada, una imatge que també ens queda molt a prop d'aquí de la redacció.
0: A deu passes
1: a casa nostra.
0: A deu passes, literal. Doncs Vic està de festa major i va començar aquest dissabte, i bé, doncs una de les activitats que es va dur a terme va ser la crida, i bé, doncs la imatge doncs es veu a Vic partida en tres colors, però aliada en la festa, aquestes tres colles que hi ha aquí a la ciutat de Vic, doncs per la festa major. Mm-hmm.
1: Doncs Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris, en aquest cas de l'edició del Vallès Oriental del 9-9.
0: Avui el titular és: la xifra de vallesans en formació professional creix més que la d'universitaris. Entre el 2021 i el 2024 augmenten un 13%, mentre que els titulars amb un grau pugen un 9%. I a la imatge destacada del 9-9, doncs, si el divendres vam parlar de la Granollers Cup, que va començar aquest cap de setmana, doncs es veu a l'infantil masculí del balonmano Granollers celebrant la victòria després de guanyar la final del diumenge, i es veuen els jugadors celebrant aquest títol. Mm-hmm.
1: Doncs Andreu, ara sí que sí, obrim la mirada i comentarem els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
0: Que avui el diari La Vanguardia titula: la solidaritat popular supleix les mancances de l'Estat a Venezuela, la resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, ha estat lenta i desorganitzada. I la imatge, doncs, d'una notícia tràgica que es va viure ahir a Barcelona, quan una patrulla perseguia a un cotxe, a un vehicle, que, doncs, perquè s'aturés, aquesta persona que s'estava donant la fuga de la policia va impactar contra un altre vehicle, i això ha provocat la mort, doncs, del conductor del vehicle que estava sent perseguit i del pobre cotxe que estava, i de l'altre cotxe on no estava fent res dolent, i va acabar també morint aquesta persona. Mm-hmm. Doncs,
1: bé. Notícies tristes. Seguim, Andreu, amb la portada del diari Ara.
0: 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixin que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
1: I pel que fa a la imatge destacada?
0: Doncs, terratrèmol de Venezuela, on, si divendres recordo que hem donat la xifra de 200 morts, ara el que llegíem a La Vanguardia és que hi ha hagut més de 1.450 persones. I a la imatge, doncs, es veu Runa i una noia buscant a persones a veure si poden trobar-se en vida a causa d'aquest terratrèmol, d'aquests dos terratrèmols que va haver-hi al país sud-americà. Mm-hmm.
1: Seguim ara per la portada del periòdico.
0: Només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà a 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats més grans, més barates. Mm-hmm. I la imatge, doncs, llegim: el futur de les ciutats. El Congrés Mundial d'Arquitectura es debat a Barcelona en funció de la professió, que ha començat avui i durarà durant una setmana.
1: Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la portada del Punt Avui, que què explica?
0: Cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Tenir fills, la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són els motius més habituals per iniciar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i fills i filles de donants. Mm-hmm. Bé, doncs, un cas que també no se n'ha acostumat a parlar, però el Punt Avui, com sempre, avui la portada ha volgut destacar aquest tema. Mm-hmm.
1: Doncs obrim la mirada i seguim per les portades de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
0: Que sobre immigració parla avui el País: les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió a un dia del plaç final. El govern té 3 mesos per resoldre cada expedient presentat. I a la imatge, doncs, es veu un home amb feines de rescat de supervivents en un edifici que es va derrumbar a La Guaira, a Venezuela. Mm-hmm.
1: Seguim ara per la portada del diari El Mundo.
0: Avui El Mundo el que llegim és: Barrabés va utilitzar l'aval de Sánchez per pressionar pels contractes. Així, doncs, aquesta és la cadena d'influència sobre els concursos de Red Punés, que Barrabés era un amic de Begoña Gómez, la dona del president. I la imatge doncs, es veu a Venezuela, on demanen ajuda humanitària a causa d'aquesta crisi que hi ha hagut en el país arran d'aquests dos terratrèmols que va provocar aquest moviment de les plaques tectòniques a Venezuela. Mm.
1: Ara seguim per la portada de Razón.
0: Que el titular, evidentment, parla dels casos de corrupció del PSOE. Zapatero no va pagar patrimoni gràcies a les bonificacions de Madrid. Ha vençut el plaç per informar el magistrat sobre les joies i Hisenda està sota pressió perquè es personi com a causa. L'expresident va escriure un missatge a la seva secretària i s'ha d'assumir que tenim una temporada per davant àcida. I a la imatge, doncs, també més runa d'aquest terratrèmol de Venezuela. Mm.
1: I ara sí, acabem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC, que què explica també?
0: Doncs mira, el titular anticorrupció demanarà més rebaixes per al Dama si torna a col·laborar. Espera que porti informació clau en el cas del suposat amanyament d'adjudicacions d'obra pública que investiga l'Audiència Nacional. I a la imatge, el replegament de la Guàrdia Civil avança a Catalunya amb el desmantelament progressiu d'unitats. I a la imatge doncs, es veu una llanxa costejant la costa de Barcelona, i bé, que és relacionat amb aquest titular que també porta avui el diari de l'ABC.
1: Doncs aquestes són les portades que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15. Doncs avui, com comentàvem a l'editorial, parlarem sobre els estius que han marcat unes èpoques. En aquest cas parlarem sobre les sèries que ens han marcat. I parlarem d'aquestes sèries doncs, que de la nostra infància i de no tant a la nostra infància que sempre doncs, ens recorden aquells estius davant de la televisió, no? Hi ha coses que només passen a l'estiu, com per exemple el primer bany a la piscina, els sopars a la fresca, aquelles persianes mitja baixades que eviten la calor. Però si vosaltres heu crescut a Catalunya, segur que també recordeu una de les altres tradicions que eren les tardes davant de la televisió, sobretot, per exemple, en el meu cas, era davant de TV3. Durant molts anys l'estiu doncs, era sinònim de reposicions, però no eren unes reposicions qualsevol, sinó que eren unes sèries que ens acabaven convertint i eren part de les nostres vacances. I avui al Territori 17 volem comentar i fer també un viatge en el temps. La setmana passada recordàvem aquelles cançons que ens van marcar els estius, i avui recordarem aquelles produccions que ens fan riure, emocionar i créixer i algunes que també ja tenen més de 30 anys, però encara avui només sentir-ne la sintonia en alguns se'ns posa la pell de gallina.

0: Jo, i no sé si parlo per mi o parlo per tothom, però si hagués de triar una sola sèrie que representés els estius de TV3, probablement tots acabaríem dient el mateix nom, que és Plats Bruts. Aquesta sèrie es va estrenar l'any 1999 i explicava la convivència impossible entre els dos protagonistes, en David i en López, dos amics que compartien pis, però que eren molt diferents, eren antònims. En David era, per exemple, molt maniàtic, era obsessiu, era hipocondríac, també era una miqueta ególatra, i en López era despreocupat, optimista i també tenia una habilitat extraordinària per ficar-se en diversos embolics. Però si una cosa tenia aquesta sèrie, era una galeria de personatges secundaris espectaculars, com per exemple tots recordarem a la Carbonell, també a l'Emma, la Paquita o el doctor Prim, la iaia, i també, òbviament, molta aquesta sèrie, moltes de les frases que van sortir encara formen part del nostre imaginari, del nostre vocabulari. I també el més curiós és que hi ha gent que cada estiu, almenys jo, la torno a mirar sencera, perquè és una sèrie que encara que te la sàpigues tots els capítols i sàpigues què passa, et continua fent riure igual. Andreu Jiménez, no sé si ets molt fan de Plats Bruts, explica'm si tens algun capítol d'aquells que sempre que no saps què mirar, poses aquell capítol.
1: A veure, fan, no, sí que he estat usuari de Plats Bruts.
0: Usuari.
1: Però, sí, a veure, l'he mirat, sí, però no sóc un fan, no me la poso cada estiu. Hi ha moments icònics, com el tanga, per exemple, però és bona la sèrie, però jo a comèdies me'n poso algunes altres, on també surt un dels protagonistes d'aquesta sèrie.
0: Tu, Andreu, t'agraden molt les sitcom, per exemple, t'agrada molt The Office.
1: Sí.
0: No sé si en general ets fan només de The Office o t'agraden altres sitcoms, com per exemple Plats Bruts. Avui en comentarem algunes de sitcom.
1: M'agraden, però sóc molt exquisit, eh? O sigui, és que The Office no la supera cap. Ni Friends, ni Plats Bruts, ni les catalanes que s'han fet, o l'última, no sé com es diu.
0: Ara, La Casa Nostra.
1: La Casa Nostra, no. Tampoc és que no m'han cridat, però és que The Office és...
0: Per tu és el top dels tops.
1: Són paraules majors, una.
0: Són paraules majors.
1: Són paraules majors.
0: Jo t'he de dir que en aquesta secció veuràs que sóc molt fan de les sitcom catalanes, i sobretot aquelles sitcoms que realment quan vaig néixer no les vaig veure, per tant les he vist després.
1: No, clar, és que és això, nosaltres les hem
0: també, les hem viscut després.
1: Mr. Bean també.
0: Per exemple. A part de Plats Bruts, que per mi és el top dels tops, hi ha una altra sèrie que em va enganxar, òbviament, vull dir, aquesta sèrie té molts més anys que jo, però tot i així...
1: No tants,
0: però sí, perquè aquesta sèrie, gràcies als meus pares, la vaig començar a veure a l'arxiu de TV3, i potser la sintonia et sonarà. Òbviament, són Les Tresines. Andreu, no sé si coneixies Les Tresines.
1: Sí, la coneixia, però no, mai l'he vist, Les Tresines, jo.
0: Doncs per mi Les Tresines eren les noves influencers, perquè la cubana va crear aquestes tres germanes, que doncs eren tres tresines, que cosien, xafardejaven i que comentaven absolutament tot el que passava en el barri. També t'he de dir una cosa, que pensant en Les Tresines, diré que moltes sèries, per exemple...
1: S'han inspirat
0: en la temàtica d'un bloc de pisos.
1: Senyores grans
0: que comenten i que els agrada parlar.
1: Sí, sí, els agrada fer safareig.
0: Sí, els agrada fer safareig, i Les Tresines tenen una cosa molt catalana, que és que això és fer safareig, i també doncs tenen un humor molt nostre, molt quotidià també, però alhora els hi passaven coses absolutament surrealistes. Les Tresines, ja et dic, que no necessitaven grans decorats tampoc ni grans efectes, perquè eren converses qualsevols, però sincerament jo m'he rigut molt amb Les Tresines, perquè em fan molta gràcia, tenen un carisma, no sé, la vida que tenen Les Tresines era una vida que pensava, potser quan sigui una iaia m'encantaria ser una tresina.
1: Jo crec que això per tots, eh? O també passa en el cas dels homes, aquests senyors grans que se senten al banc allà a comentar.
0: Els típics senyors que comenten les obres que passen al barri.
1: O qui passa, sí, sí.
0: Sí, i ell no sé...
1: Ella, doncs, aquest cas de Les Tresines més portat, doncs, en el cas de les noies, no? Anar fent més safreig i tot això, sí, sí.
0: Sí, és una miqueta...
1: Els homes també el fan, el safreig.
0: És una miqueta això estereotípic, però sí. T'entenc, Andreu.
1: Saps què et vull dir, sí.
0: Sí. Vull dir una cosa, perquè ara mateix estic buscant a Instagram, perquè ara mateix no recordo la compte d'Instagram, però ho mencionaré. Aquí, sí, la tinc. Vaig descobrir fa poc una compte d'Instagram que es diu Tresinologia, val? I és un noi que té aquesta compte d'Instagram que és increïble perquè utilitza frases icòniques de les tresines o moments de la sèrie per explicar l'actualitat d'avui en dia. Per exemple, va ser Sant Joan el dimecres passat, doncs va haver-hi un capítol de les tresines on, per exemple, va ser un Sant Joan que va fer molta calor, doncs sortia un moment on les tresines comentaven que feia molta calor. Faré una prova, no sé si funcionarà, que és que posaré l'àudio directament des del meu mòbil i el posaré pel micro, a veure si se sent, val?
2: Això és un càstig, diria, això és un càstig, això no ens sortirem de la creu, eh? Això és un càstig, diria, això és un càstig, això no...
0: Per exemple, en aquest cas, posava la descripció, quan te n'adones que després de l'onada de calor fa encara més calor. No sé si s'ha entès molt bé, però bé, és una compte que recomano moltíssim, Tresinologia, no penja tots els dies, però penja en moments especials que realment fa molta il·lusió que...
1: És com, per exemple, acabades també es veu d'altres sèries, s'acosta al Nadal i pengen una escena, doncs, de relacionar aquella sèrie amb el Nadal.
0: Exacte,
1: doncs,
0: sí.
1: En aquest cas el mateix,
0: sí.
1: Però en el de les, amb les tresines.
0: Exacte. I Andreu, passarem d'una sèrie de sitcom més antiga, diguéssim, a una sèrie que va començar als anys 2000, que per mi és, després de Plats Bruts, ve aquesta sèrie perquè m'encanta i la veritat és que he rigut moltíssim.

0: doncs com sentiu, és jet lag. És una sèrie que no sé què té, però m'agrada moltíssim i mira que tinc bastanta por a volar. És així, però també no sé per què, potser ser safata de vol m'agradaria moltíssim. Aquesta sèrie, no sé si la coneixes, Andreu, jet lag?
1: No.
0: Honestament, no la coneixies.
1: No.
0: Doncs és una sèrie, va sortir a principis dels anys 2000 i és, això és una de les altres sitcoms de TV3 i és bàsicament la mateixa dinàmica, una miqueta semblant a Plats Bruts, però és diferent. Perquè en aquest cas són quatre hostesses de vol, he dit abans safates de vol, està malament, eh? Hostesses de vol, que intentaven, doncs, companyes de pis, que intentaven compaginar doncs, la feina amb les amistats, amb les parelles i també una vida doncs, que sempre els acabava passant alguna cosa. El repartiment és icònic perquè és de teatre i les quatre, doncs, al llarg després de fer aquesta sèrie, han seguit fent produccions teatrals juntes perquè tenen una química espectacular i realment és que doncs, en aquell moment podia demostrar que es podia fer doncs, comèdia més moderna, però en català i també de moltíssima qualitat. A mi Jet Lag m'agrada molt, ja et dic, és similar a Plats Bruts, però són quatre hostesses de vol. També a mi m'agraden molt els decorats, perquè és un pis de l'Eixample, no sé, és molt icònic, i també, òbviament, no només són aquestes quatre protagonistes, sinó que també hi ha aquests personatges secundaris que són com les seves parelles, també hi ha un bar que seria una altra part de... És molt similar a Plats Bruts. Si no saps què veure aquest estiu, et recomano que et miris capítols de Jet Lag.
1: No, ja tinc coses a mirar aquest estiu, o no?
0: Ho comentarem dijous a sèries, Andreu, pot ser?
1: El què?
0: El que miraràs aquest
1: estiu?
0: No
1: són sèries.
0: Què miraràs aquest estiu?
1: Ja l'estic mirant, no falta parlar-ne. Ja en parlarem després.
0: Ja en parlarem després.
1: Sí, hi haurà algun moment per parlar-ne.
0: Llavors, passem d'una sitcom a... com es dirien? Gags? A una sèrie de gags? Que parlarem de l'antiga, però...
1: Ara hi ha la nova.
0: Ara hi ha la nova. No sé si us sona, però començarem parlant ara de Vinagre.
2: El canvi climàtic sí, em preocupa. Bé, em preocupa més que la gent no vagi al teatre. Però veritablement el més important és alliberar el chakra. Mireu. La gent no va al teatre. El canvi climàtic. Els pisos no paren de pujar. I les preocupacions se'n van. I com digué la coqueta, jo sóc la cuca trempada, tot fent baliga balaga.
0: Doncs hem sentit un petit gag de Vinagre i amb un dels personatges més icònics que té a dir Andreu que em vaig disfressar de Marçal Xuriguera.
1: Et vas disfressar de Marçal Xuriguera?
0: Per una festa d'aniversari, en aquest cas de la meva germana, que era de Mems, i em vaig disfressar de Marçal Xuriguera. T'he de dir que ho vaig aconseguir bastant. En fi, m'encanta Vinagre i ara s'ha tornat a posar de moda perquè ha sortit la segona part, que és Vinagreta. Però bé, és una sèrie increïble, d'humor irrellevant, que és aquest humor molt propi dels anys 90 i també doncs, que representava una televisió que no tenia por d'experimentar perquè, mare meva, hi havia personatges icònics com tenim en Marçal Xuriguera, també tenim les caixeres de supermercat, tenim els venedors de gelats mallorquins, no sé, personatges que m'encanten, que també, òbviament, els hem pogut veure en aquesta segona part que és Vinagreta. I jo crec que aquella època va ser una època bastant creativa per TV3, perquè cada sèrie doncs, tenia com una personalitat com molt pròpia i no sé, era també molt fàcil identificar-la per els primers segons de la sintonia. No sé si ets fan de Vinagreta i de Vinagre, Andreu.
1: Sóc més... Sí, o sigui, no és que ho he consumit a clips, això.
0: Val.
1: Clips que et surten, doncs te'ls mires i et fa... Però de posar-te a mirar la sèrie, no, mai l'he vist. Ha sigut més de veure clips, però clar, és que Bruno Oro fa molta gràcia.
0: Jo...
1: És molt bo.
0: Jo, o sigui, amb Bruno Oro, per mi, no només amb Vinagre o Vinagreta, jo era molt consumidora de Bruno Oro pel seu canal de YouTube, que feia...
1: Sisplau.
0: Que feia els seus petits gags de personatges, o sigui, com és aquell Cayetano...
1: Sí.
0: No, jo, o sigui...
1: No, Bruno Oro és...
0: He sigut molt fan de... I sóc molt fan de Bruno Oro i a mi Vinagreta i Vinagre m'ha encantat. T'he de dir que abans que sortís Vinagreta, a vegades als estius ja em posava capítols de Vinagre per sopar, per esmorzar, el que sigui. I...
1: Però una pregunta. Aquestes sèries només te les mires a l'estiu?
0: Clar, aquesta secció jo l'he pensat perquè, en el meu cas, jo sóc molt consumidora d'aquestes sèries, o abans era molt consumidora d'aquestes sèries a l'estiu, perquè són capítols que són molt frescos i te'ls pots anar posant. Per exemple, jo capítols de Plats Bruts o de Jetlag els he vist més de dues vegades i tot i així els segueixo mirant perquè m'encanten. Vinagre, vinagreta, em passa exactament el mateix. Llavors, sí, són sèries que he volgut marcar que les he vist a l'estiu, perquè en el meu imaginari aquestes sèries són d'estiu, però...
1: Val, sí, no t'entenc.
0: M'entens, no? Això també passa,
1: hi ha èpoques que et ve de gust consumir segons quin tipus de sèries.
0: Sí,
1: per exacte. Per exemple, Harry Potter. Harry Potter s'ha de mirar per Nadal.
0: Exacte.
1: Ara l'estiu no té sentit.
0: Mirar Harry Potter a l'estiu no et representa.
1: No.
0: Però mirar un capítol de Plats Bruts i mirar, per exemple, el capítol de la platja...
1: Sí, o Mr. Bean...
0: O Mr. Bean. Sí, aquelles, sí, sí. Aquestes sèries mítiques de TV3, no sé, són sèries que per mi representen estiu.
1: Estic d'acord.
0: Llavors, he volgut fer una altra part, que en aquest cas a mi no em representa perquè jo no he sigut molt de colabrons, però aquesta part sí que els hi dedico a les meves iaies i al meu avi, perquè ells han sigut molt fans dels colabrons i són fans dels colabrons. I jo crec que una de les sintonies que també ha marcat a molts les tardes de colabrons és aquesta.

0: Ja et dic, els estius no només són per riure, perquè també eren dies de passar-te al sofà després de dinar, abans de fer la migdiada, de mirar un bon culebrot. I en aquest cas hem sentit la sintonia del cor de la ciutat, però també, Andreu, podríem parlar de Vent del Pla,
1: n'hi ha molts,
0: de Nissaga de Poder. Tu has volgut mencionar un, eh? En especial.
1: Sí, perquè he vist el guió i no estava pas apuntat. Per mi que és el millor culebrot que ha fet TV3.
0: Per tu la Riera és el millor culebrot.
1: 100%.
0: 100%.
1: I tant.
0: Jo t'he de dir que no m'ha enganxat molt cap culebrot. Ja dic, els meus avis i les meves iaies, molt fans de tots els culebrots, ara es miren molt com si fos ahir.
1: Aquesta...
0: Que és una sèrie que per mi és la sèrie infinita, no sé...
1: Mai acaba.
0: Mai acaba.
1: És
0: no
1: increïble.
0: No sé com els guionistes de Com si fos ahir, és que passa una cosa i passa una altra. Però El cor de la ciutat, Vent del Pla, són sèries mítiques, els que ja et dic, no perdonaven ni un episodi, i nosaltres, encara que els diguessin que no, sempre doncs, hi havia un moment que sempre tocava doncs, estar pendents de què passaven els nostres culebrots.
1: I també un altre que fan a TV3, El paradís de les senyores.
0: Molt, ja et dic, les meves iaies,
1: aquest
0: fans,
1: sí.
0: fans del paradís de les senyores.
1: Aquest
0: els
1: em podria enganxar, no l'he vist, però sí, aquest jo crec que em podria enganxar. I després altres televisions també en fan.
0: Exacte, sí,
1: El Puente Viejo, La Promesa...
0: Tiempos de costura,
1: sí,
0: tiempos entre costuras, em sembla, podria ser. Sí, sí, no, són moments que...
1: També... I ara també s'han posat de moda les turques, fa uns anys. Els culebrots aquests turcs també.
0: Sí, també els meus avis també són molt fans d'aquestes...
1: Però la Riera, ona.
0: La Riera, tu t'ha marcat la Riera,
1: eh? Jo recordo,
0: eh?
1: La Riera, és que la mirava cada dia. Era quan arribaves de l'institut, te la posaves, o de l'escola no, perquè encara sortíem a la tarda, la Riera la feien al voltant de les 4. I si no la miraves pel canal 33, després de
0: mític,
1: a l'hora
0: sí.
1: de sopar...
0: Sí.
1: I ja un cop anaves a l'institut, te la podies mirar
0: a l'hora que
1: tocava.
0: Sí.
1: I l'últim capítol de la Riera s'esperava a casa amb un neguit, amb unes ganes. Jo recordo que els capítols duraven que 20-30 minuts, però aquell al final era com... No sé si durava hora llarga i era, ostres...
0: Era un moment esperat, eh?
1: I tant, sí, de seure al sofà i mirar-lo atentament.
0: Jo t'he de dir que... Pensava que no em passaria, però amb el Com si fos ahir... Ostres, alguna vegada l'any passat, als migdies, havia fet una mica de zapping i jo m'havia enganxat al moment del Com si fos ahir. I m'havia enganxat, Andreu, eh?
1: Sí, jo és que no.
0: O sigui...
1: La meva mare el mira, però jo no... No.
0: Són sèries d'aquestes que et dius... Passa una cosa i dius... Què passarà, no? Encara que no sàpigues res de la trama...
1: Sí.
0: T'enganxen. Andreu, hem comentat sitcoms mítiques. Ara hem comentat culebrots de tardes d'estiu amb els nostres avis i les nostres àvies. Però també vull fer un forat a la nostra infància perquè també hem tingut sèries mítiques. Doncs, òbviament, sí, a part del TV3, del 33, que també ha arribat a sortir, parlarem també del Club Super 3, en aquest cas seria SX3, però nosaltres parlarem del Club Super 3.
1: Del Super 3, exacte.
0: A mi, almenys, molts matins, abans d'anar al casal d'estiu, començaven exactament igual que era engegant la televisió, posant el Super 3, perquè a més m'anava molt bé, no sé si tot passava, que com al Territori 17 tenim un rellotge molt magnífic, en el cas de la televisió, que ens va indicant les hores que passen, sempre...
1: El Super 3 també
0: Super 3
1: estava posat,
0: hi havia a la part baixa de
1: a la dreta.
0: A la dreta.
1: Sí.
0: Hi havia un rellotge i a mi m'anava molt bé, perquè si no arribava tard a l'escola i m'anava perfecte per poder veure si anava bé o malament. Però almenys jo quan començava, el dia era esmorzant, i almenys jo començava el dia veient Doraemon. No sé si tu començaves d'una altra manera.
1: No el començava d'una altra manera.
0: Per tu també era Doraemon, eh?
1: Sí, el casquet volador, sí. No, era aixecar-te a les 8 del matí. No sé si feien primer el mic, 3, 4,
0: sí.
1: 5 minuts.
0: Primer
1: i després
0: mic.
1: Anava el Doraemon i ja si marxaves tard...
0: Una mica tard, enganxaves...
1: No, feien el petit Nicolau.
0: Ostres...
1: Que a mi m'agradava, però no podia mirar perquè, clar, havies d'anar cap a l'escola.
0: I també, si no parlem d'estius, si parlem també de quan algun dia estaves malalt a l'escola, ostres, a mi m'explotava el cap perquè dic, clar, després quan marxo a l'escola encara fan més sèries per, sempre pensava, per aquells nens que estan malalts que no poden anar a l'escola aquell dia, no. I llavors hi enganxaves més capítols de Doraemon, em sembla que també enganxaves
1: les espies de veritat, espies de veritat. Que era més cap al migdia,
0: sí, Shaishon.
1: Ui, Shaishon, que bo era.
0: I clar, el món de la Lua, no sé si l'havies vist tu.
1: No.
0: Bueno, mil sèries d'aquestes que, ostres, Rovelló.
1: Però el Rovelló la feia, el Rovelló la feia quan era més petit. No, i quan eren més petits.
0: I llavors les Tres Bessones també va haver-hi una època, sí, abans però... d'anar al Casal d'Estiu, que també enganxava les Tres Bessones.
1: Jo crec que quan eren més petits, eh? Jo és que el Rovelló me'n recordo de que el feien al cap de setmana.
0: Sí, i també una cosa que em penso és que, o sigui, aquestes sèries, a part de ser mítiques per la sèrie en si, era també mítica per les seves sintonies.
1: Sí. No, no, sí, sí. I t'has deixat una, per mi, que els migdies era... És per mi la millor sèrie que hi ha.
0: Quina és, Andreu?
1: A veure, és claríssima. Ara ho sentiràs. Quan vulgui carregar.
0: Ostres!
2: Shin-chan!
0: Icònic, Shin-chan. T'he de dir que... Els meus pares, va haver-hi una època que no em deixaven veure en Shin-chan, quan era més petita, perquè...
1: Sí, clar, a veure...
0: Era una miqueta marranot, eh? Era una miqueta marranot. T'he de dir una cosa, perquè des del grup del Territori 17, l'Enric Rubio, ens està dient que ell era de Pingu, de Doraemon, Fly, aquest no conec, el Petit Chef, Tres Bessones sí, 10 més 2, increïble.
1: Jo, això no sé què és... El tenim aquí, l'Enric...
0: Enric, a veure.
3: És que us estava escoltant i dic, Verge Santa, haig d'entrar aquí perquè 10 més 2 són els millors dibuixos infantils que poden haver. És que escolteu la sintonia ja directament i vaja.
0: Andreu, no sí. Coneixes 10 més 2?
1: No, no conec. Ara ho estic buscant.
0: A veure si et sona la cinto. Ostres, Enric, m'has fet un desbloqueig. Ostres, increïble, no, eh? Amb
3: de fet,
0: 10
3: diré,
0: més 2, eh?
3: Sí. Us diré que recordo perfectament que jo estava sentat amb una catifa als peus del sofà el primer dia del primer episodi de Doraemon i estava amb la meva tieta i la meva mare i recordo que van dir, què és això? I diu, va, una sèrie nova durarà 2 dies. O sigui, ja veuràs. I mira que Doraemon té un dels rècords, si no m'equivoco.
0: Dues dècades ha durat. Mare meva, i ja
1: ha tornat, aquest estiu ha tornat.
3: Ha tornat.
0: Sí, ha tornat perquè més per la ràdio anuncien que ha tornat Doraemon, o sigui, increïble. Sí. 10 més 2.
2: Dos ratolins són els que trobaràs dins, tindràs dos nous amics. Has de saber comptar.
3: És bèstia, això, eh?
0: Andreu, no et sona 10
1: no,
0: més 2?
1: No, no, t'ho juro que no.
3: Eren uns números que anaven a una escola amb dos ratolins, però a més eren dibuixos... Bé, tothom es compra cap a casa, eh? Però aquella època que els dibuixos eren com fets a mà, que no eren per ordinador i tenien aquest caliu, no d'alguna manera, que eren molt adorables, molt ben fets, no? Molt... sense parts tan anguloses com pot ser el manga més recent, saps? I que era molt... bé, molt acurat.

0: jove, però nosaltres ens han enganxat de més grans i...
1: Són bones, són bones. Bé, també hi ha bones sèries que han enganxat molt, com Jo mai mai, no sé si l'heu vista, però...
2: Sí.
0: Sí, he vist algunes temporades.
2: Sí, jo l'he vist, però a veure, si, o sigui...
1: Jo no em donava res i després de veure-la, ostres...
2: Però compares amb les d'abans i...
0: Per exemple, és que Mr. Bean ho hem mencionat, però Mr. Bean era bona i també... Quines altres hi havia? D'aquestes de teatre... O...
1: Jetlag, Psycho Express se'n parla molt poc, sempre es parla de Jetlag, que ara l'estic reveient a casa, però Psycho Express era brutal. Era,
0: Psycho no sé Express si eren, no em sona. A veure...
1: Era una consulta de psicologia, no sé si era a distància per webcam o alguna cosa així, no ho recordo exacte, però recordo que era brutal i que realment no s'ha tornat a fer.
0: Sí, ara em vol sonar, però també he de dir que sóc molt friquer d'aquestes sèries, a mi m'agraden molt totes, però no em sona, però sí que el logo sí que... Potser aquestes són les típiques sèries que el Canal 33 a vegades les posen, que a mi m'agradaria que posessin més, eh?
1: Sí, infravalorat 33, eh? Jo últimament m'he tornat a enganxar al 33 i és espectacular, a part que tenim la Renaixença allà un parell o quatre capítols.
0: A la nit
1: els documentals que fan són superinteressants i la qualitat del... O sigui, en un moment que estem en la televisió, podríem dir que no és tòxic, sí que sinó el següent, la gran majoria de grans cadenes, ostres, amb el 33 tenim una qualitat increïble. I a més que recuperen programes antics, però de molt valor afegit.
0: Per exemple, el mític Kekikom.
2: Ara estava pensant en...
1: Kekikom.
0: Kekikom.
1: Ara es torna a fer, sembla, eh?
0: Sí. O sigui, Kekikom era indispensable a casa meva. Vull dir, sempre 33, Kekikom, increïble.
1: Hauria d'estar a les escoles, el Kekikom, de fet.
0: Sí, 100%, 100%. Bé, bon repàs hem fet de sèries. A mi és que m'encanta aquest tema, vull dir, estaria parlant molta estona més, però ens quedarem amb aquestes. Vull dir que ja sabeu que sempre, ara mateix tenim el 3CAT, entreu arxiu...
2: Però no estan totes, eh?
0: No hi són totes, però la majoria no. Hi són. Però, per exemple, aquesta que deia l'Andreu, Psycho Express, no, ja buscaré a veure si la trobo i m'enganxo.
2: L'Enric, jo no sé què és Psycho Express.
1: Sí. Ona, us emplaço un altre dia a fer una tertúlia de sèries mítiques que a tothom agrada i ningú es planteja la sexualitat desbiaixada, el masclisme que surt, com Son Goku o d'altres mítiques, que realment és increïble el missatge que donen a nivell negatiu i que no se'n parla.
0: Exacte.
1: Així que si voleu un dia tertúlia...
0: Ens ho apuntem, Enric. Doncs amb això acabem i doncs una tertúlia més.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara és el moment d'escoltar la cançó del dia. Camins, cara s'esvaeix.

és Camins de Sopa de Cabra i és que el grup gironí encapçalat per Gerard Quintana va formar part del 29 de juny del 2013 al Concert per la Llibertat, celebrat al Camp Nou i organitzat per Òmnium Cultural juntament amb altres entitats de la societat civil com l'Assemblea Nacional Catalana o la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes van recollir més de 90.000 persones amb l'objectiu de reclamar el dret del poble català i de tots els pobles del món a poder decidir lliurement i democràticament el mateix futur.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, avui tenim una altra vaga oficial que no han coberta, aquest cop convocada pel sindicat ferroviari SF Intersindical, en la qual s'estableixen els serveis mínims del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un 66% dels trens en les hores punta, que han estat d'ara a les 6 del matí fins a 9:15, i de les 5 a 9:45 de la tarda. I a la resta de la jornada només passaran un 33% dels combois. I m'hi jugo un euro que hi haurà molts més trens dels previstos que no passaran i que deixaran tirar a molta més gent. És un escàndol tot plegat. Va, ens retrobem amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Mirades còmplices, Andreu. Què passa?
3: Ens hem entès. Bé, bàsicament això que comentava avui l'Isaac, que hi ha vaga dels maquinistes, per tant, si hi ha poca oferta de trens
2: que em poso les mans
3: amb
2: al cap,
3: la R3,
2: Andreu,
3: doncs imagina't, avui encara deu haver-hi menys. És a dir,
2: exacte,
3: els trens van passant compte gotes. Per tant,
2: ai,
3: avui la gent que hagi d'agafar el transport públic, paciència. Molta paciència.
2: Molta paciència. T'he de dir una cosa. Òbviament, la nostra línia està molt castigada, la línia R3, i així les dades ho mostren i ho demostren. Però dissabte, una amiga meva, ens havíem de trobar a un poble del Maresme, val? I ella sortia de Barcelona. Doncs la R1 també molt castigada,
3: genera molt, sí,
2: perquè em sembla que va haver de passar com 3 o 4 trens perquè ella pogués pujar un tren.
3: Van molt carregats,
2: perquè
3: no?
2: També va haver-hi problemes de circulació, vull dir que realment, òbviament tothom ho sap, que la...
3: Però ja tenen doble via,
2: no tota la línia, però algunes sí. Però òbviament, només vull dir, fer aquest apunt de que òbviament totes les línies ho pateixen, però sempre l'R3 és la línia que està més castigada. I pel que fa a la C-17, Andreu?
3: Normalitat
2: en el servei. Doncs ens quedem amb això. Aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu.
3: A tu, Ona. Fins ara.

0: I ara farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El ple de Sant Feliu de Codines ha tornat a fer front comú per demanar l'inici de les obres de la variant de Sant Feliu de Codines, Laia de Déu, no codinenca.
1: En la sessió d'aquest passat dijous al vespre, els quatre grups de Sant Feliu han aprovat per unanimitat una moció a proposta del PSC en la qual es dona suport a l'inici de les obres de la infraestructura tal i com s'havia previst aquest mes de setembre. El punt s'ha inclòs per urgència aquest dijous mateix després que l'entitat ecologista ADENC hagi fet públic que aquest juny ha presentat un contenciós administratiu per aturar el projecte de la nova variant. La moció en la que dona suport al ple es rebutja qualsevol intent de paralització de la variant i insta les administracions competents a continuar la tramitació i execució sense més de hores i afegeix garantint el compliment de la legalitat vigent i de les mesures ambientals establertes. Escoltem a l'alcalde Pol Cabotí.
2: He estat en contacte amb el Departament de Territori. En principi el calendari previst és el que és que l'inici d'obres comença en el setembre i això no canvia, però com sempre en tot procediment judicial doncs ja ara ja han demanat doncs, la informació sobre l'expedient. S'ha fet també aquest anunci per part de l'entitat, però que en cap cas això paralitza res pel departament, a no ser doncs, que el jutge decideixi aplicar mesures cautelars.
1: L'entitat ecologista ADENC exposa motius de dany a la natura i del que qualifiquen de manca de visió global. L'entitat afirma que el fet que els projectes de la C-59 s'hagin fet de manera fragmentada han impedit dissenyar un pla de transport conjunt que fomenta l'ús del bus i això, segons l'entitat, afegirà pressió urbanística al nord del Vallès Oriental i al Moianès. L'ADENC també considera que l'administració ha fet una interpretació parcial de la legislació per tirar endavant el projecte sense repetir alguns tràmits. El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que el calendari es manté i al setembre s'haurien d'iniciar les obres.
0: I l'Helena del concurs musical de cantautors i cantautores catalans organitzat per Ràdio Televisió de Cardedeu premia amb el primer lloc a Pau Culleré amb la cançó Pots venir, Enric Rubio.
3: Així és, Ona, i és que va ser molta l'emoció que va acompanyar tota la nit al llarg de les 10 actuacions en directe al plató d'aquesta casa, on finalment el cantant de Balaguer, Pau Culleré, ha guanyat la primera edició de l'Helenada, el nou concurs musical que ha impulsat Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de la xarxa. El premi, de fet, a més d'un xec de 5.000 euros, li permetrà gaudir d'una residència artística al Centre de Creació Can Bon Amic de Sant Esteve de Palautordera i d'una actuació programada pel Festival Tastautors 2027. Escoltem a Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Crec que hem de fer una valoració molt, molt positiva, però no només del que ha estat la nit de l'Helenada en si, aquesta gala final, que evidentment sempre doncs, és una cosa que funciona molt doncs, a nivell de seguiment i de difusió, però per mi el que és molt més important realment, més enllà d'aquesta nit de dissabte, és tot el recorregut en si, no? Pensem que hem donat a conèixer 40 projectes musicals diferents de persones que estan d'alguna manera intentant fer-se un espai dins de la indústria musical, que és una cosa complicadíssima de fer, i que nosaltres haguem pogut servir d'altaveu a 40 projectes nous, 40 artistes, i no només posant la seva cançó i donant-la a conèixer, no? sinó parlant amb aquestes persones, donant a conèixer què fan, què els motiva, quin és el seu projecte.
3: A la gala final van participar-hi un total de 10 propostes, 10 artistes que van arribar a la gala final després que en aquesta edició es presentessin 120 propostes i entre aquestes escollissin 40 preseleccionats. De fet, els finalistes van ser Monjo Antiquat, Roser Drasaire, Anna Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Eitana i Maya Martínez. Un cop acabades les 10 actuacions en directe, es va obrir la primera ronda de votacions al públic, que van escollir 5 propostes: Eitana, Pau Culleré, Marcòlica, Paula Milara i Maya Martínez. Tot seguit es van posar els comptadors a zero i es van tornar a obrir les votacions perquè el públic pogués escollir el guanyador o guanyadora entre els 5 finalistes definitius. Així doncs, a la segona ronda de votacions, el públic va donar el 5è i 4 lloc a Eitana i Maya Martínez, el 3er a Paula Milara, el 2er a Marcòlica i, com a guanyador final del concurs i en primer lloc, Pau Culleré.
4: Més enllà de qui guanya o qui no guanya, acaba amb una celebració global que és aquesta festa posterior també, no? I per mi és quasi com una festa de la música, més enllà d'una final de concurs. Així que molt feliç per les persones que també van poder arribar aquesta nit, però també molt feliç per les 40 persones que van passar i que si els hi hem ajudat una miqueta a donar a conèixer la seva música i el que volen fer, i doncs mira, amb això la veritat crec que ja ens podem donar més que per satisfets.
3: Així doncs, la final de l'Helenada va ser un esforç de més de 60 voluntaris que es van ajuntar per poder crear aquest concurs musical, que va reivindicar tant la música en català com la importància d'impulsar la música emergent des de les televisions. Per això, la nit de l'Helenada es va retransmetre per les 35 televisions locals catalanes i per la xarxa Més, on es pot recuperar a la mateixa plataforma.
0: I Andreu Jiménez, fem un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana a la nostra comarca.
5: Re, 3 a punt ràpid, zona. Finalment es va jugar la tornada al play-off per pujar a l'hoquei Lliga, on el Manlleu va perdre 6 a 4 a la pista al Vilafranca. Per tant, no han pogut pujar de categoria, tot i haver-se sentit campions de Lliga després de fer els deures en la darrera jornada de la fase regular. Un altre punt de curses de muntanya. Aquest cap de setmana es va disputar l'Epic Trail de la Vall de Boí, on dos osonencs han tingut molt protagonisme. En el cas de l'Anna Comet, que el dissabte es va imposar a la prova marató de 42 quilòmetres i 2.800 metres a desnivell positiu, i en Pau Moreno ahir es va imposar a la prova a l'Escall, que era de 24 quilòmetres i amb més de 1.200 metres de desnivell positiu acumulats. I bé, doncs destaca la victòria d'aquests dos usonencs. I a part, tancar també en ciclisme, Lluna Jiménez debutava als campionats d'Espanya júnior i va acabar en tercera posició. I bé, destacar que la ciclista de Sant Julià reapareixia després d'una lesió a l'espatlla per una caiguda, per tant no és un mal resultat acabar en tercera posició en els campionats de júnior d'Espanya.
0: I ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs, moment de parlar sobre coses que passen. Laia, com portem aquest dilluns? Com estàs?
1: Ai, dilluns... És un dilluns molt dilluns, certament. Vull dir, jo em noto com molt cansada ara mateix.
0: Sí, jo també estic cansada, sí, sí.
1: És com... No, ja no, ja és com... El meu cervell està molt fregit. Però bé, tu què tal, Ona? Com estàs?
0: Igual que tu. És com allò de dir, va, vinga... Que queda poc. Realment no queda poc, però és per mentalitzar-me a mi, del sí, que queda exacte. Poc, que vull arribar a un punt que encara queda un mes, però no passa res. Estem aquí a tope.
1: Tot ho farem.
0: Sí, i ara a l'estiu, al final, canviar de rutina també és com que t'alliberes una miqueta, no? Llavors,
1: sí, jo crec que sí.
0: Sí, sí. Laia, penúltim, coses que passen, eh? De la temporada.
1: Ai, quina pena, eh? A mi és que m'agrada molt aquesta secció, jo m'ho passo molt bé.
0: Penúltim, coses que passen, avui l'hem d'exprimar al màxim, així que comencem.
1: Vale, doncs, a veure, començo per... Tu espero que sàpigues qui és Carlos Arguiñano.
0: Òbviament, òbviament.
1: Vale, doncs, Infobae fa dos dies, jo no sé fins quin punt li va fer una entrevista o no, simplement o van agafar dades random d'aquesta persona. Però el titular diu el següent: el desayuno de Carlos Arguiñano a los 77 años. Jo no sabia que aquesta persona tenia 77
0: tant?
1: Anys. Per començar.
0: Doncs està prou bé. O sigui, realment deu menjar
1: Oi?
0: Molt bé aquest home. Sí, sí.
1: Vale, o sigui, pues el titular diu el següent: el cafè, o sigui, ell mateix diu això, eh? El cafè és per als estudiants. A mi m'agrada començar el dia amb un ou fregit, ceba i cap de jabalí.
0: Vale. Espero que el cafè també se'l faci. O potser...
1: Ell diu que no, eh?
0: Ell no es fa cafè. Ou fregit...
1: No. Ou fregit...
0: Ceba?
1: Sí, el cafè és que literalment ho diu, eh? Cojo la sartén y pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita. El cafè és per a estudiantes.
0: Uf, és un esmorzar potent, eh? Realment.
1: Ostres, jo és que això dels esmorzars de forquilla... Jo els porto malament.
0: Sí,
1: jo
0: també
1: no
0: t'he de dir que quina esmorzar de forquilla més estrany, eh? O sigui, és una esmorzar de forquilla per valents, eh?
1: Collons, sí, per valents, perdoneu per la paraula, eh? Però, vull dir, ell sosté que és la qualitat i que són les claus per començar bé el dia, saps? Mm. Vull dir, prefereix les proteïnes, les saludables, tarara, però, o sigui, jo he vist aquest titular i he dit, és que jo esmorzo això i crec que estic vomitant en el segon u que m'estic menjant el
0: fregit. Sí, sí, a mi almenys, el cap de porc senglar no sé tampoc com se l'ha de cuinar.
1: No, jo...
0: Bueno, vull dir, entenc que és com una carn normal, però no sé...
1: És més dura la carn de jabalí. Això és l'únic que sé, perquè jo no menjo carn d'aquest tipus. Fa molta cuina.
0: No, jo no, o sigui, no. I també és veritat que aquí a la nostra comarca, o sigui, la carn de porc senglar, vull dir, es comercialitza, però fa poc vam entrevistar el propietari de Cala Cinta i també ens va explicar que també hi havia un problema en el mercat perquè no hi havia carn de porc senglar. Llavors, en fi, no, doncs deu ser molt, molt afortunat en Carlos Arguiñano per poder esmorzar cada dia porc senglar.
1: Sí, la veritat és que sí, no sé. Bueno, jo no ho menjaré, espero que ell sí. I ara marxem cap a Itàlia. Vale, a mi m'agrada molt Itàlia, sí, és preciós Itàlia en general. Però, bueno, ja el HuffPost fa també justament un parell de dies. Jo a vegades em penso que visc en una simulació perquè el titular res així. Itàlia aprieta a sus socorristes tras varios rescates retrasados por mirar el mòbil.
0: És que havia de passar en algun moment i havia de ser la nostra generació, clar que sí. A veure... O sigui, s'hauria de prohibir el mòbil als socorristes. Vull dir, prohibir no, em refereixo... Si ets socorrista, no pots estar pendent del mòbil.
1: Clar, és que què fas? O sigui, és el pel·li
0: no?
1: Que et... Vull dir, que estàs... La teva jornada laboral era piqui, vull dir...
0: O sigui, no sé, per exemple, en el nostre cas, nosaltres sí que tenim el mòbil a prop, però perquè hem d'estar pendents del que... passen i, per exemple, de parlar. Ara entres tu, ara... Val, això sí, ho entenc. Sí, sí. Però un socorrista que la seva feina és mirar i protegir...
1: I observar,
0: clar.
1: Si no observes, no protegeixes.
0: Clar, vull dir, em refereixo que... O sigui, la seva feina és observar per veure si passa alguna cosa per llavors poder actuar. No està pendent del
1: perquè
0: mòbil.
1: Perquè és la seva feina.
0: Ai, no? De veritat.
1: Vull dir, l'estan pagant... O sigui, vale, sí, jo reconec que potser la feina del socorrista a diari, per sort, no ha de ser la feina més entretinguda i divertida del món. O sigui, jo això ho puc entendre perquè tinc amics que han fet i amigues que han fet de socorristes i...
0: Sí, com a molt et vindrà un nen amb una insolació, que s'ha fet una rascada a la piscina...
1: Exacte, cosetes així
0: més petites. O que no té crema del
1: petites. Sol...
0: Sí, però, clar, no serà aquell rascat allò amb exacte. El banyador vermell, el flotador
1: sí,
0: corrent...
1: Sí, Vigilantes de la Playa.
0: Pamela
1: sí, sí,
0: Anderson,
1: sí.
0: No? No?
1: Sí, no és Vigilantes de la Playa.
0: Però...
1: En fi...
0: És una feina.
1: Socorristes de Catalunya, si us plau, no utilitzeu el telèfon mòbil mentre treballeu,
0: exacte.
1: Que no sigui que hagueu d'estar pendents perquè teniu una urgència familiar o
0: exacte.
1: Una urgència en general.
0: Exacte.
1: Per favor, sigueu una mica coherents.
0: Siguem coherents.
1: I bé, després, bueno, hi ha aquests psicòlegs que jo no sé si anomenar-los de passo que te'n voli perquè s'han tret una carrera i han fet moltes coses, però el RAC1... feia aquest titular. Ismael Dorado, psicòleg, una persona que se sent valorada en el seu entorn laboral, no viu el diumenge a la tarda amb la mateixa angoixa que algú que treballa en un ambient hostil. És que jo això no sé ni per on agafar-ho. O sigui, entenc el que vol dir, perquè ho entenc, però jo ho sento molt, a mi em pot agradar molt la meva feina i diumenge em fa pal que sigui dilluns, saps?
0: Sí,
1: diumenge
0: sí, sí.
1: És com un...
0: Clar,
1: és que demà és dilluns.
0: Potser ho enfoca més en el sentit de que, clar... Aquelles persones que potser no se senten còmodes amb el seu entorn laboral ja no és més mandra, sinó que
1: sí,
0: és més...
1: Que genera ansietat
0: sí, de dir,
1: i depressió.
0: Ostres, he de tornar a la feina, a veure totes aquelles persones
1: sí.
0: Que no suporto. Sí, ho entenc, però bé, no sé si és tan necessari fer una notícia
1: clar,
0: sobre
1: jo tampoc,
0: això.
1: Perquè en el sentit que al final... O sigui, ell diu, si convertim el diumenge en un espai de rumiació, arribarem el dilluns esgotats abans de començar. Bueno, no sé... si el meu cervell pensa, jo què faig? No tinc un botó de l'off.
0: Exacte, tant de bo. O sigui,
1: saps?
0: I a més, la nostra feina, que literalment, vull dir, el cap de setmana pots arribar a desconnectar, però no del tot.
1: No, perquè d'alguna manera o altra estàs pendent, ja sigui per grups, ja sigui per coses que passin al teu entorn, i estiguis tota l'estona pensant, ai, mira, doncs això ho puc explicar dilluns, dimarts, dimecres,
0: exacte.
1: O saps?
0: O he de parlar amb aquesta persona per fer una entrevista, vull dir...
1: Exacte, així estic
0: jo ara. La producció mai s'acaba, sí, és així.
1: Exacte, vull dir, al final és com, bueno, no sé, saps? Vull dir, ell parla de tristesa o apatia, que jo ho entenc, que vull dir, jo he estat una mica en la situació de no voler anar a treballar, a una feina que tenia, però hi vas igual, però jo a mi el dilluns em fa pal,
0: sí.
1: Ho sento molt.
0: Els dilluns sempre són molts dilluns, són molts dilluns. Sí,
1: I per avui no tenia res més, perquè he estat intentant buscar, ara estic mirant el mòbil, que ningú em mati, si us plau, gràcies a tothom, però per comentar una última cosa, molt rapideta, si la trobo urgentment, perquè, bueno, et felicito, fill, com sempre, proclamant coses. Total, bueno, et felicito, fill, 5, o sigui, això és de fa 5 dies, ¿vale? Algun diari, perquè el Segre, de fet, traduït al castellà, titulava això, a veure què et sembla aquest titular, eh?
0: Va.
1: Laura García, mejor nota a las Paz de Lleida.
0: A veure, Laia, és literalment, o sigui, és el diari El Segre, però La seva versió en castellà?
1: Sí, sí.
0: En sèrio?
1: Però no l'he trobat... O sigui, ho he buscat, eh? Vull dir, ho he buscat. Jo sempre busco totes les notícies que surten per poder complementar-les i no dir només el titular. Jo crec que l'han l'han corregida.
0: Uau, estic flipant. A veure, és que vull veure-ho amb els meus propis ulls, eh?
1: I jo crec que l'han corregida ja. Vull dir, o sigui, a mi això, mejor nota de l'espaz, em sembla tan esperpèntic.
0: Després,
1: és que et comentaria moltes coses d'Et felicito, fill, però és que necessito que ho vegis. Aleshores, és complicat.
0: Uau, també t'he de dir que... o sigui, a vegades nosaltres, que també algun cop... Jo, pel Territori 17, he fet una traducció literalment simultània, que també és brutal que siguem bilingües per aquest sentit, que podem traduir simultàniament coses. Això és,
1: bueno, 100%.
0: En fi, ens fa superiors, que vols que digui.
1: La veritat.
0: Però a vegades tinc una mica de cortocircuit, no sé com es diu en català, curtcircuit, em sembla.
1: Curtcircuit, sí, sí.
0: De cop veig una paraula i dic, no sé com es diu en català, o sigui, en català em costa molt de...
1: Sí, a mi em passen paraules com cigrons i garbanzos, no associo que són el mateix.
0: Pèsols i guisantes, per exemple.
1: Tampoc ho associa.
0: Llit i cama.
1: Perdó. Això sí, això sí.
0: Ua, a vegades sí. He dit... Bueno,
1: però a mi a vegades que no diuen que són els garbanzos i jo, doncs pues no ho sé, garbanzos. Sí, sí, sí. Garbanzos.
0: Sí, sí. Amb avantatges i desavantatges de ser bilingual.
1: Sí.
0: Però crec que hi ha més avantatges que desavantatges.
1: Sí, però bueno, ens quedem amb això últim de l'espaz, si us plau. Em sembla tan divertit. Espero que tothom que hagi fet la cel·li li hagi anat molt bé. O
0: exacte.
1: No. Una nota no decideix el teu futur.
0: Exacte. Fins. Teniu molts anys per canviar de feina, d'estudis i el que sigui.
1: Totalment.
0: Exacte. Apa, Laia, que vagi bé. Fins ara.
1: Ale. Adéu, bona.
6: El nou FM, el nou so d'Osona.
7: 24/7.
8: A ALR tenim el vehicle que busques.
9: Per moure't, lloga un cotxe a ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta a ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús a ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió a ALR.
8: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
10: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
11: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
6: El 9 FM 92.8.
12: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
13: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
12: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
13: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
12: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
13: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
14: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
14: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
14: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
14: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
14: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
6: El 9 FM. El nou so d'Osona.
15: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs bé, en Guillem Sánchez segueix...
5: El paraís.
0: El paraís, literalment.
5: Crec que ja tornava avui, eh? Ja vaig veure alguna imatge...
0: De comiat, eh? Doncs bé, el tindrem d'aquí poc, justament el tindrem aquí el divendres, el dimecres. El dimecres. Però sabeu que els tuits mai fallen i l'Andreu avui ens ha portat un recull ben xulo. Andreu.
5: Va, doncs comencem, no?
0: Comencem, clar que sí.
5: Vinga, va. Amb en Julio, que parla de la calor.
0: Va.
5: Bro, li dic a la meva mare que si puc entrar a dormir a la seva habitació amb l'aire condicionat, que porto tota la nit despert perquè no puc dormir per la calor, i em diu que em foti. Li he dit que estic fet una me i m'ha dit, burlant-se de mi, et portaré a urgències.
0: Aquestes nits d'estiu, que la que no agafa... O sigui, jo t'he
5: dit que costa dormir-te amb la calor.
0: Avui ha sigut per mi una nit dura, perquè m'ha costat...
5: Però sigui, no fa tanta calor la nit.
0: A mi m'ha costat molt perquè era cada cop em despertava de la calor.
5: Sou uns exagerats. Aquí a Osona no fa tanta calor.
0: A la nit.
5: Durant el dia, sí.
0: Exacte. Què més, Andreu?
5: I un dels temes de l'estiu, les festes majors, que precisament ara aquí a Vic ha començat. Catalunya és un país esquizofrènic, que per festa major a la mateixa plaça on van fotre tralla fins a les 5 del matí et claven a les 8 la despertada amb els trabucaires.
0: Ja ens encanta, eh? Aquí.
5: Doncs sí, eh? Cultura popular.
0: És que, com les festes majors...
5: Hi ha poques coses, eh?
0: Ja és, per mi, la raó de viure les festes majors. No això, però...
5: T'han de viure les festes majors,
0: sí. És molt guai, és molt
5: guai. T'imagina't, els altres països no tenen, no, festes majors?
0: Clar, entenc que deuen tenir festes nacionals o...
5: Sí, clar, les nacionals com aquí, però no és la festa major. Per exemple, a Espanya, el resta del territori, les festes patronals que li diuen deuen ser les festes majors.
0: Sí, perquè les festes majors no existeixen.
5: No, ja
0: i t'ho puc corroborar, que
5: són
0: patró. Sí,
5: que
0: sí, ara, sí.
5: Que en veritat la festa major és la festa del patró.
0: Sí, però nosaltres l'hem...
5: O li diem festa... L'hem batejat d'aquesta forma.
0: Exacte.
5: Doncs va, menjar i festa major, dues coses que ens encanta aquí al territori 17. Una de les meves tradicions preferides, acoplar-me a un dinar d'una festa major que no és la meva i afartar-me de fideus amb sípia.
0: És que veus, al final és la germanor. També t'he de dir una cosa, perquè hi ha un debat
5: a mi, mira,
0: de les festes majors obertes a tothom o per la gent del poble.
5: Bé, però jo crec que això és que ha d'estar obert a tothom.
0: Jo, per mi, festes majors obertes a tothom. És a dir, tu, si per exemple, jo en el meu cas, que sóc d'Hostalets, obertíssima a les festes majors de Centelles i voltants, com també a les festes majors de Vic, i això, vull dir, jo sóc d'aquest tim, però hi ha gent que és molt...
5: Que només vingui
0: que,
5: la...
0: Que només siguin els
5: molt
0: de sempre.
5: Molt selectiva.
0: Molt selectiva, sí, sí.
5: Hi ha molta gent així. I va bona. Setmana de Tour de França. Portem una pinzellada d'una piulada d'en Joan Carles,
0: ja tens
5: eh?
0: Ganes, eh?
5: Si el Tour de França pot començar a Barcelona, què impedeix que el Dakar comenci algun dia a Alacant? A veure, és que clar, el Dakar abans es deia París-Dakar, començava a París,
0: ah?
5: I a mesura que han anat passant els anys, doncs, el Dakar ja no es corre, no acaba ni a Senegal, a Dakar.
0: Sí, s'ha reduït, eh?
5: Bueno, no saps que s'hagi reduït, s'han buscat altres zones per aspectes de seguretat i ara també de calés, perquè fa uns anys es corria a Sud-amèrica i ara es fa a l'Aràbia Saudita. Que la prova es diu Dakar, però que corren altres deserts. Però bé, és això, el Tour de França, doncs sí, que començarà a Catalunya el dissabte.
0: Estàs nerviós, Andreu?
5: Una mica.
0: Tens ganes, eh?
5: Hi ha ganes, home, hi ha ganes.
0: Serà setmana potser mig monotemàtica del Tour, una miqueta?
5: Una mica.
0: Una mica. Seguim, Andreu.
5: I va, monotema d'aquest inici d'estiu, el Mundial de Futbol.
0: Va.
5: Comencem. Recordatori. Que mirar un partit del Mundial a la tele o qualsevol altra merda durant dues hores gasta l'electricitat equivalent a fer 600 consultes a la IA.
0: Ostres! Heavy!
5: Heavy.
0: Ostres, jo t'he de dir que aquesta xifra no la gasto. Mira, s'ho estalvien.
5: Jo sí.
0: Tu
5: i
0: sí.
5: Més hores.
0: Aquest dissabte vas veure el partit?
5: No, no hi era.
0: En directe?
5: No. Ahir sí que vaig mirar el Canadà Sud-àfrica.
0: A quina hora era aquest partit?
5: A les 9.
0: De la nit,
5: sí.
0: Jo t'he de dir que el dissabte vaig arribar just a casa quan ens estava fent el Mundial.
5: Què jugava? Portugal-Colòmbia, a la una?
0: O, em sembla que pot ser que jugués a Espanya.
5: No, Espanya va jugar...
0: Divendres?
5: Ah, va jugar divendres a la matinada.
0: Ah, doncs també vaig arribar a aquella hora. Llavors...
5: Sí, que els van curtir a pals, els uruguaians.
0: No vaig veure-ho, però sí que és veritat que hi havia gent que estava veient el Mundial.
5: Sí, sí, sí.
0: Què més, Andreu?
5: Vale, Albert, ens diu el següent. Mundial. Ara que ja són eliminatòries, començaré a veure partits del Mundial que segur que són interessants. I és el putíssim Sud-Àfrica-Canadà. Perquè Sud-Àfrica-Canadà són dues seleccions molt fluixes que han arribat a aquests encens a causa del nou format del Mundial. I bé, doncs, la veritat que no és un... Per exemple, hi ha un Països Baixos-Marroc que té molt més nivell que un Canadà-Sud-Àfrica.
0: Què més, Andreu?
5: I ahir també es va poder adormir respecte a aquest partit. Primer dia amb molt de temps que no haig de matinar per veure un partit del Mundial en diferit o anar a dormir tardíssim. Se'm farà estrany, però serà només un dia.
0: Sí. Doncs mira, una petita sort, no?
5: Sí, i sobre el partit d'ahir del Canadà, a l'Aniol ens deixa això. Poca conya que el Canadà té jugadors que es diuen Corneli, Eustaqui i Folgueroles. No es pronuncia Folgueroles,
0: val,
5: però... Sí, és la gràcia.
0: És la gràcia.
5: I acabem.
0: A veure.
5: I dedicatòria per en Sánchez.
0: A veure si ens escolta.
5: Sí, si ens està sentint, és per la persona que crec que més adora més i estima i més fan ha sigut en Sánchez. Messi 2026 és com Goku al final de Dragon Ball Z. Hi ha una persona que estarà en contra d'això, que avui porta una samarreta de bola de drac, però bé, ens deixen aquest comentari. I un altre, per acabar. No he vist cap partit sense del Mundial, em genera molt poc interès, preferiria veure un partit del Barça de pretemporada abans que qualsevol de seleccions, amb l'excepció dels de Messi, que és l'únic que em fa somriure quan veig que continua marcant com un boig.
0: Les són coses que mai canvien, Andreu?
5: Mai canvien. Passen els anys.
0: Passen els anys i tot segueix jugant.
5: I continua marcant les diferències. Sí,
0: exacte.
5: Sí.
0: Doncs, Andreu, moltes gràcies. Ens veiem en una estoneta o...
5: Sí, ens anem veient per aquí a la redacció.
0: Va, que vagi bé. Passen gairebé 7 minuts de 11:45 del matí. I aquest cap de setmana, Sant Pau de Segúries acull la 6a edició de la Fira de la Bruixeria, un esdeveniment que ja s'ha consolidat en el calendari de fires de festivals del Ripollès i, com cada any, continua creixent. Isaac Muntades, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, i avui ens acompanya l'estudi de la veu de Sant Joan, dues persones, la Ruth Soler i en Chenxu Iagüe, que, com sabeu, són els organitzadors d'aquesta Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries. I en el cas d'en Chenxu també fa de bruixot i avui ens ve caracteritzat que, ara fora del micro, fent una mica la broma, li deia que semblava una mica en Gandalf el Mac, eh? Gandalf el Gris, diguéssim, del Senyor dels Anells, que m'agrada molt la saga i m'ha fet molta gràcia, vull dir que ve posat en el paper. Ells dos doncs, ens donaran tots els detalls d'allò que hi podrem trobar en aquesta 6a Fira de la Bruixeria. Bon dia, moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos al
16: bon
7: territori.
16: Gràcies a vosaltres.
7: Va, expliqueu una mica els orígens del certamen, com es va impulsar, no sé si sou molta gent a l'organització i quant de temps us porta a muntar-la?
17: Mira, la vam organitzar perquè amb la Carme, que és l'altra organitzadora, ens agrada molt tot aquest tema de l'esoterisme, la màgia, i bueno, tot aquest tipus de temes. I llavors vam dir, bueno, sempre anem a fira, sempre ens agrada mirar-ho, perquè no muntem la nostra fira. I bueno...
7: Va sorgir.
17: Ja fa 6 anys que ho fem, va sorgir... I, bueno, aquí estem. Llavors, com a organitzador, som nosaltres tres. Uh-huh. I, per exemple, el Chenxu és la part més tècnica perquè porta tot el que és l'àudio, bueno, temes de so i tot. I bueno, evidentment, els rituals tant d'inici com de cloenda. I, bueno, i amb els col·laboradors que tenim vindrem a ser com una 20a de persones. Mm-hmm. I el que triguem, bueno, quan acabem ens donem un impàs de tranquil·litat.
7: Que dura poc perquè hi ha el túnel del terror a l'octubre.
17: Efectivament, perquè ara quan acabi la fira, de fet ja hem començat a muntar el túnel del terror, però bueno, ara ens ocuparem i és cada mig any. Quan acabem una cosa, comencem l'altra i així. Així va la roda.
7: Chenxu, avui que has vingut caracteritzat, què ens diries de tota aquella gent que... Bueno, jo crec en algunes d'aquestes coses, vull dir, no diré que no, vull dir que... Però la gent que no creu en la bruixeria, l'esoterisme, la màgia... És per tots els públics, no? La fira, vull dir que s'hi pot trobar còmode tothom, no?
18: Sí, sí, i tant. Aviam... Tothom té algú sempre que, bueno, potes que ha solucionat o prevenir o coses aquestes. Llavors, allà es tracta de tindre una mica de tot que es pugui tant físicament com psíquicament. Com... Aviam, hi ha gent que li fa mal no sé què i llavors van allà i troba algú que es dedica a això i que li fa un massatge o li posa una crema, jo què sé, qualsevol cosa d'aquestes així, que clar, és molt important, no? No has d'atendre sempre al metge, al metge, al metge, al metge. No, jo crec que és com una alternativa natural, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo crec que tothom pot anar, i llavors, a part de, pues, clar, de les teràpies, de passar-s'ho bé realment, perquè allà, aviam, tot és un ritual es disfruta, jo que sé, un espectacle de foc, de lo que sigui, és per tothom, o sigui, no fa falta que siguis un bruixot o que siguis, que creguis, o que, sinó simplement és passar-s'ho bé i és anar a fer un dia diferent, no? Perquè, clar, aviam, normalment la rutina diària, pues, sempre que sigui a casa, a treballar, no sé què, no sé quant, llavors tot això pues, surt molt de lo normal i llavors... Pues jo crec que la gent disfruta amb aquestes coses així, no? És una mica una alternativa diferent, no?
7: On s'ubicarà la fira? Entenc que és un espai ideal per col·locar-hi activitats i hi ha moltes parades, no? Que la majoria, no sé si venen d'aquí a la comarca, entenc que venen de fora, també.
17: Mira, la fira s'ubica en el mateix lloc que sempre ho hem ubicat, que és el pati de les escoles, el carrer Colindant i el parc que tenim al costat. Llavors, sí, el que és de gent que paradistes que ens venen a oferir els seus productes, intentem que sigui molt quilòmetre zero. A la zona d'aquí del Ripollès tenim molts terapeutes, tenim molta gent remeiera, trementinaires, i llavors volem impulsar tot el que tenim aquí. Evidentment, venen gent de fora, i ens ve, per exemple, de Lleida, bueno, de molts indrets de Catalunya, i això. Llavors, de parades, venen com una cinquantena. Tampoc podríem abarcar molt més, però no volem fer una fira molt gran. Tal com ho tenim, ens funciona molt bé, i bueno...
7: I anava a dir que... Cada dia hi ha un munt d'activitats. La fira s'inaugura dissabte, hem de dir, a les 11 del matí, amb un ritual a càrrec d'en Xenxo. Explica'n, Xenxo, com funcionarà aquest i el de Cluenda, que també em sembla que el fas tu,
18: Vale, sí, mira, bueno, aquests són rituals que és la inauguració. Llavors és la impulsació de donar tota la bona energia perquè funcioni tot bé, perquè tothom estigui content, perquè vagi tot bé, no? Són rituals que és una impulsació de per això és la inauguració, no? És una inauguració que, en fi, es fa a través de sempre de la natura, no? De coses de naturals. Aviam, jo cada any faig un ritual diferent perquè, bueno, no es pot fer un sempre igual i tot això, no? Llavors, no puc dir exactament el que faré, però segur que els agradarà a tothom, com sempre. És una cosa que m'agrada fer-ho perquè la gent s'implica, s'ho passa bé, i hi ha molta gent que creu i ve a fer-ho, i llavors disfruten molt, no? Llavors això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, el que dic, no? L'energia que porta el resta de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Llavors, l'olla dels desitjos, tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el ritual de la cluenda, llavors es cremen tots aquests desitjos. Llavors, o sigui, és com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament... és l'explosió de que surti tot volant, no? de que hi hagi energia tot... creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé, perquè, en fi.
7: També us volia preguntar, activitats, expliquem una mica activitats de familiars, algunes conferències, el concert del dissabte, que tenim poc temps, però m'agradaria que em destaquéssiu el més interessant, sobretot el del dissabte.
17: Mira, tenim moltes conferències, que és el que sempre hem, des de l'inici de la fira, és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar, volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no sols sigui anar a la conferència, hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors, hi ha molts espectacles pel mig, volem donar molta activitat a la fira, que la gent ara comences per un cantó i et fan uns trucs de màgia amb el mag que és itinerant per tota la fira, com et trobes la cercavila de les bruixes,
7: exacte,
17: com et trobes en una altra cercavila de tambors... En definitiva, és perquè tothom ho pugui gaudir d'una manera o d'una altra. Llavors, el concert, sempre des de l'inici de la fira, hem fet un concert per la nit, ja que nosaltres oferim servei de bar, doncs llavors, quan s'està acabant la fira, la gent pugui prendre el sopar o prendre alguna cerveseta o el que sigui, escoltant música en viu.
7: Perfecte, doncs molt resumit, m'ha agradat molt que ens hagueu vingut a explicar aquesta sisena fira de la bruixeria, que recordem, es farà aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge a Sant Pau de Segúries, i ens ho han explicat la Ruth Soler i en Xenxo Iagüe, que són dos dels organitzadors, que volem agrair que hagin vingut aquí a Sant Joan i que vagi molt bé, que segur que anirà molt bé i farà molt bon temps, que això també...
17: Això esperem.
7: També sembla que serà una cosa important, però m'han dit que sí, que farà bon temps, i si no...
17: Perfecte.
7: Fem algun ritual perquè funcioni.
17: I si no,
7: funcioni.
17: Sols a les clarisses, que cada any ho fem.
7: Exacte. Va.
17: A vegades funciona, i altres no, però bueno.
7: Doncs una abraçada a tots, moltes gràcies.
17: Moltíssimes gràcies,
18: gràcies
17: a tu, Isaac.
18: Igualment, i salut, i moltes gràcies.
7: Gràcies.
0: Passen 2 minuts de 3:15. I avui parlarem del Templàrium, la Festa del Foc i de l'Aigua, dels més menuts a Caldes de Montbui, i ho farem amb la Laura Romagosa, la directora de l'espectacle. Laia.
16: Doncs bon dia de nou, Ona. Doncs sí, tinc aquí a Laura Romagosa, com bé has dit, per parlar del Templàrium, perquè ja queda ben poc perquè arribi aquest escaldàrium per infants. Però bé, primer de tot, bon dia, Laura, i moltes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
19: Hola, bon dia, gràcies, Laia.
16: Bé, aviam, per començar, per qui no ho sàpiga, perquè aquí ens escolta molta gent... Què és exactament el Templàrium?
19: A veure, el Templàrium és l'espectacle per infants i joves de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables de Caldes, que van, en un moment donat van demandar de tenir el seu propi espectacle, ja que els adults teníem l'Escaldàrium, i es va començar a construir el que actualment és el Templàrium. El Templàrium no deixa de ser una festa de foc i aigua, molt semblant a l'Escaldàrium, però amb la seva pròpia llegenda, les seves danses i, la seva idiosincrasis.
16: Clar, i ara m'explicaves, no, danses, igual que el Templàrium, però funciona diferent, no? Perquè no crec que sigui el mateix tipus d'espectacle.
19: No, a veure, funciona una mica diferent. A l'Escaldàrium hi ha una dansa de foc, una d'aigua, una de foc, una d'aigua. En el Templàrium fem totes les danses de foc seguides, i després fem les danses d'aigua. I al final surten uns personatges que són les remeieres.
16: Vale, clar. I aleshores, com és que s'ha fet aquesta distinció entre danses de foc i d'aigua?
19: Doncs ja que és un espectacle per infants i joves, els propis infants i joves de la colla van demandar de poder també anar ells a posar-se sota l'aigua. I llavors vam creure que era genial fer totes les danses de foc seguides, que després els infants i joves de la colla es poguessin canviar i poguessin també disfrutar de les danses d'aigua.
16: Clar, i jo, pel que sé, aquest any hi ha una gran novetat, que és, tu ho has comentat abans, però és la llegenda. Fins ara no hi havia llegenda. Com és aquesta llegenda? Com s'ha gestat?
19: O aquesta llegenda ha portat feina i ben bé 2 anys de treballar-la, parlar-la, discutir-la. I la llegenda, doncs, ens hem inspirat una mica en el que vindrien a ser els elements de la natura, i el que reflecteix és com la natura s'enfada per com estem fent ús d'aquesta natura, com estem fent ús del planeta Terra, i crea unes plagues, que són les danses de foc. En aquestes plagues, doncs, succeeixen un seguit de catàstrofes que van empalmant-se una amb l'altra fins que arriben les danses d'aigua, que és en el moment en què el poble se n'adona de que no estem fent les coses bé, i llavors és quan decideixen unir-se, ajuntar-se, fer un front comú en contra d'aquestes desgràcies.
16: I, clar, abans m'has parlat de les remeieres. Quin paper tenen en tot això, les remeieres?
19: Vale. Les remeieres surten al final de tot de l'espectacle perquè són les responsables d'unir el poble, són les responsables del coneixement envers la natura i són les responsables de perdona, són les responsables al final de donar el coneixement al poble perquè entenguin com funciona la natura. Tot i que al final no és ben bé aquest, però el deixarem així a l'aire.
16: I, clar, entenc, per qui no ho sàpiga i qui no hagi vist mai un templàrium, és el 5è any, si no m'equivoco, però al final hi ha els mateixos elements que l'escaldàrium o hi ha elements diferenciadors?
19: A veure, l'escaldàrium té la seva llegenda, que és com es crea l'aigua termal de Caldes. El templàrium no gira tant per aquí la cosa. És més un tema més potser pedagògic, de fer entendre a la gent que tenim una força tots junts, tenim força, i que si no fem alguna cosa, doncs la natura es revelarà. Llavors, té aquest punt més enfocat en la natura, en quines conseqüències té l'efecte de les persones en la natura.
16: I hi ha ens pots explicar alguna dansa o algunes danses perquè la gent sàpiga com funciona o què és el Templàrium més a fons?
19: Sí, tant. A veure, la primera dansa, el que succeeix en aquesta dansa és que hi ha un remor a terra i apareixen unes paneroles. Aquestes paneroles creen el caos a Caldes i bàsicament és això, la primera dansa. Llavors la segona dansa reflecteix el que és la terra escardant-se i sortint la lava de sota de la terra, doncs, amb molta força, amb brolladors de lava. I la tercera dansa representa el vent, el fum tòxic que desprenen aquests brolladors de lava. I després l'última dansa se suposa que és la unió de totes aquestes plagues que s'uneixen i creen el caos absolut. Llavors apareixen les danses d'aigua, que és quan després de totes aquestes plagues la terra queda erma, tot queda desolat i l'aigua comença a ploure, la gent se n'alegra, però resulta que és una aigua torrencial. Llavors s'han d'unir al poble per poder combatre aquesta aigua torrencial.
16: I, clar, hem analitzat les danses, però aleshores els infants què fan en aquestes danses? Què és el que fan els infants i els joves?
19: A veure, principalment xalar-la molt fort i cremar molt, bàsicament. Sí, perquè en el cas dels infants i joves no poden tocar pirotècnia, no poden manipular-la, llavors per això estem al voltant d'aquests infants, que ara em sembla que són uns 35, estem uns 50 i pico adults, que som els que estem gestionant tot el que és la pirotècnia, en quin moment entra cada infant, en quin moment li toca cremar i en quin moment no. Ells bàsicament venen als assajos per aprendre's com funciona la dansa, com han de dansar, i el dia del Templàrium, pues això, xalar-la moltíssim.
16: Clar, perquè ara m'explicaves, clar, al final tu ets la directora enguany del Templàrium, i ara m'explicaves que hi ha una 50ena d'adults gestionant això, i jo em pregunto, com és ser la directora del Templàrium?
19: És molt interessant, la veritat. és molt enriquidor i molt interessant, però és potent. És molta feina. La gran sort és que al meu costat tinc una comissió, que és la comissió Templarium, que són voluntaris, igual que jo, de la colla, tant adulta com pares i mares de la secció infantil i juvenil, que són els que ens encarreguem de gestionar-ho tot durant tot l'any. Llavors jo, la meva figura és els assajos, estar, englobar-ho tot, tenir-ho tot, tenir la informació, i en els assajos doncs estar al tate del que passa i corregir errors, però bàsicament la feina la fem tota la comissió. I comencem ja, quan s'acaba el Templàrium d'un any, doncs l'any següent ja comencem, o sigui, el dia següent ja estem començant a pensar.
1: I els adults en concret quina funció tenen? O sigui, hi ha funcions diferents per cada persona o per cada grup de persones adult d'aquestes 50?
19: Sí, a veure, en l'espectacle ens dividim en dos grups. Hi ha un grup que està, el que diem el backstage, és la zona de seguretat del Termàlia, de davant de l'edifici del Museu Termàlia, i l'altre grup està a la Font del Lleó. Llavors, aquests dos grups, hi ha uns encarregats d'encendre la piro, uns altres de subministrar la piro als infants, uns altres d'estar pels infants. Hi ha diverses tasques que estan al voltant, que són això, els encarregats de que l'espectacle funcioni bé. Posem que més o menys, doncs això, si hi ha uns 50 i pico persones, doncs 20 i pico en un costat, 20 i pico a l'altre, i totes això, pendents de que l'espectacle surti com ha de sortir.
1: I, clar, jo no em preguntava, queda poc per Templàrium, sensacions?
19: Sensacions? Bones. Esperem que bones. Bé, a veure, portem ja uns quants assajos i crec que els infants i joves ho tenen tot. És que els infants i joves són els que ho saben millor tot, els que ho fan millor. I amb aquests no hi ha cap mena de problema, els tenim, vamos, o sigui, encantadíssims de sortir, emocionadíssims i preparadíssims. I amb els adults doncs, hem hagut de fer uns quants assajos només adults per poder tenir les coses clares. I les sensacions de moment són bones. Encara ens queden uns assajos, que seran assajos generals, que vol dir que farem totes les danses, i esperem acabar d'arreglar així les cosetes que hem d'arreglar, però bones sensacions, i tant.
1: I ja per anar tancant, Laura, clar, és el Templàrium per infants, normes i consells de seguretat. Poden entrar adults? No hi poden entrar adults?
19: A veure, les normes de seguretat. És un espectacle que és per menors de 16 anys. Tot infant o jove que tingui de 16 cap a baix pot entrar. Adults sols no han d'entrar. Algun adult que acompanyi algun infant que és molt petit, doncs cap problema, sempre i quan doncs, tinguin en compte que és un espectacle pensat per infants i joves. A la plaça els únics adults que hi han d'haver són els que acompanyen els infants i joves.
1: I ja per acabar, si algú s'està plantejant o pensant venir al Templàrium però no les té totes, què li diries? Què es trobarà?
19: Es trobarà a la primera part de l'espectacle foc, molt de foc, controlat al centre de la plaça, important. O sigui, podrà gaudir, si algú no li agrada el foc o no li agrada ficar-se dintre el foc, podrà gaudir veient-ho des de fora. I la segona part, molta aigua. Consells, no portar el mòbil a sobre. Importantíssim, perquè sempre hi ha gent que després et venen el mòbil. Doncs, sobretot, important, no portar el mòbil a sobre i disfrutar molt de l'aigua.
20: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
21: El nou FM.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: para situar.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.